0: que me abren el micro antes de tiempo y yo que estaba aquí berreando un poquito. Lo que iba a decir es de, ay, he dicho una exposición y en realidad es una serie. Los oyentes ya se habrán dado cuenta. Bueno, así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy Madrid.
2: Ser Tarragona, Radio Reus.
3: Elegir qué nombre poner a tu hijo te costó. Elegir los muebles de su habitación te costará mucho menos. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con hasta un 50% de descuento. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
4: Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las Gavarras, Tarragona.
5: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
6: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
2: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
7: Què tal? Bon dia. És dimarts, és 28 de juliol. Els tribunals i la política ens deixen dos dels principals titulars de les últimes hores. D'una banda, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern, quan es va celebrar el referèndum de l'1 d'octubre, a qui se li aplica la mesura, i ho fa després de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. D'altra banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, no va convèncer l'oposició, que li va reclamar la dimissió al Parlament després de les proves de competències que es van fer a Catalunya i que no serveixen com a referent per a les proves PISA. Ara desgranem aquests i altres temes abans l'àrea de servei. El temps, avui encara calor, més o menys suportable, una mica més que ahir, a l'espera de la nova onada de calor que arriba a partir de demà. El trànsit, segons s'apropa el mes d'agost, continua baixant el nivell de trànsit. Un cotxe avariat fa que hi hagi un carril tallat a la 2 a Òdena, en sentit Barcelona i a la Ronda Litoral, i a 5 quilòmetres de retenció en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, la línia 1 del metro ha començat el servei amb normalitat després de l'incendi d'ahir, a prop de l'estació del Clot, que va obligar a tallar la circulació. D'altra banda, avui es recupera el servei de les línies R13 i R14.

0: primeres que hem escollit són les de Virginia Woolf i Vita Sackville. Vita, deixa el teu marit i anem a Hampton Court a sopar juntes al costat del riu i a passejar al jardí a la llum de la lluna. Això és una de les coses que li deia la Virginia Woolf a la Vita. Heu escoltat parlar d'aquest romans entre...
1: Un romans prohibidor de bolleres.
0: Sí.
1: Evidentment, les dues estaven casades a més i es van fer una amiga, bueno, en què ha fet les lesbianes tota la història, que ha sigut el no somos amigas, o sea, somos amigas, no som nòvies.
0: Exacte.
2: Vivem juntes, passem hores juntes, però som amigues i por
1: mucho. Exacte.
0: No? Es van conèixer el 1923 i, com has dit tu, les dues estaven casades, però van protagonitzar un dels idilis lèsbics més icònics del segle XX. De fet, quan Virginia va conèixer a Vita, el seu propi cunyat li va advertir de la dubtosa reputació amb la que era coneguda per tot Londres, perquè era una lesbiana declarada, o sea, wow. Pero

0: Virginia Woolf, que no li tenia per a res, va dir: a mi m'és igual, jo vull con todo.
1: Nemi.
0: I res, aquestes dues noies van intercanviar moltes cartes que, de fet, han inspirat pel·lícules, però també col·leccions d'alta costura, com per exemple una que va fer Givenchy i que també es va basar molt en un llibre que havia escrit Pilar Beiber, periodista i escriptora, que es deia A Virginia le gustaba Vita. És que quantes noies haurà hagut que se les ha catalogat com amigues i realment no eren només amigues, sinó que es feien petonets, per favor.
1: Exacte,
0: o sea...
1: i a més aquestes dues que cada vegada que volien anar a un hotel perquè no les tatxessin de lesbianes, el que feien és que Vita es vestia d'home, en plan, portava un tratge, un tatxet d'home, i feien passar-se per Virginia Woolf amb el seu marit o amb un amic, com una parella.
2: Clar, perquè si no, moltes vegades, si veien dues persones, dones, entrant en un hotel i demanaven una habitació, segurament sempre els hi posaven habitacions amb els llits separats.
1: Exacte.
2: I moltes vegades era, no, volem el llit junt, i que s'havia de dir explícitament, però que potser costava molt dir-ho explícitament pel que podrien pensar la gent.
1: No, i que el pitjor de tot és que les lesbianes sempre han sigut invisibles, i llavors és que ni tan se vol... s'imaginaven que fossin nòvies.
0: Tal qual. De fet, és que avui dia encara passa. Si tu entres al lavabo amb una amiga, no passa res perquè són amigues. Bueno, i si són nòvies i si s'estan fent petonets al lavabo, què passa?
1: Exacte.
0: En fi. No només aquestes s'intercanviaven cartes, també una de les més famoses són entre Mercè Rodoreda i Joan Sales. Distingida senyora, ens interessaria amb la vista la possible publicació dins la col·lecció del Club de Novel·listes i llegir la seva obra Colometa, de la qual ens ha parlat el senyor Joan Fuster, membre del jurat del Premi Sant Jordi. Este és un dels fragments, així, amb tota la formalitat, que al llarg de 23 anys van intercanviar la novel·lista Mercè Rodoreda i l'editor i autor Joan Sales. Ella tenia 52 i ell 48, és a dir, eren adults. Però sorprèn també perquè sempre s'ha parlat molt de Mercè Rodoreda com una figura seca, seriosa... Les cartes realment també la retraten així, però una amistat de 23 anys realment és una amistat duradera.
2: Clar, i estic pensant que quines cartes havien ser, perquè, clar, que t'escrigui una carta a Mercè Rodoreda amb la seva narrativa, no és el mateix
0: clar.
2: Que escrigui jo una carta o qualsevol altra persona que no tingui aquesta facilitat
0: sí.
2: per les lletres, que t'escriguin aquestes dues persones cartes entre tu. Clar, deu ser espectacular.
0: Deu ser. De fet, hi ha un llibre que es diu Les cartes completes, de Club Editor, que ahí es poden rescatar les cartes entre Rodoreda i Sales, que es va publicar l'any 2016. O sea que realment, si vos pica més el cuquet i teniu més curiositat, ahí podeu descobrir exactament que era el que intercanviaven aquests dos. Però, de totes aquestes cartes, des de les més formals de la Rodoreda a les més íntimes de la Virginia Woolf, tot això es va acabar. Tot això es va acabar i va arribar la tecnologia.

0: Amb l'arribada dels telèfons mòbils, tot aquest ritual d'escriptura més solemne va canviar i van passar al llenguatge de l'SMS dels anys 90, que Uri, crec que a tu et pilla més a prop.
1: El que em sorprèn és que vosaltres no veu pillar SMS pràcticament res, o una miqueta...
2: Jo una mica.
1: Una mica.
2: O sigui, jo vaig tenir mòbil i als 3 anys més o menys va sortir el BlackBerry Messenger,
1: sí,
2: que jo tenia BlackBerry, i vam començar a fer-ho servir, i de sobte un dia apareix ahir a l'aplicació de WhatsApp, uh-huh, i comences a parlar amb les teves amigues. És que era una cosa...
1: Clar, però no sabeu què era l'SMS, que eren 140 caràcters més o menys, i sí, ho havies de resumir tot. Per què? Perquè cada SMS valia un cost, crec que eren 30 cèntims al moment. Per tant, si et passaves d'aquests 140 caràcters, ja costava un altre SMS. I clar, com a mi em va pillar una època que, òbviament, no treballava, era molt, molt, molt jove, havia de reduir molt i havies de, pues, d'una paraula com podria ser papa, tries les as, i era PP.
0: Sí, d'ahir sorgeix també el TB, també.
1: El TQM. TQM és d'allà, que havies de reduir tant que al final no s'entenia res, era com
2: bueno,
1: un jeroglífic.
2: Oh my God, l'OMG.
0: Sí. De fet, molta gent va considerar això com una amenaça per al llenguatge, perquè sí, era com, s'ha acabat, ja no sabrem escriure, no sabrem llegir,
1: la,
0: tampoc...
1: La Q, com eren dos lletres, sempre era una K, perquè més o menys la fonètica era la mateixa, clar, i et reduïa un, clar, ja la gent escrivia com escrivia.
2: Claro, que ara se't fa servir com per fer conya el que dice i aquestes coses, però és que s'escrivia així per estalvi.
1: Sí, sí, sí.
3: No entiendo nada.
0: Però aquest llenguatge realment va caure bastant en l'oblit quan van arribar els telèfons intel·ligents, perquè els dos principals factors que portaven a l'escriptura SMS havien desaparegut. És a dir, no feia falta comprimir el missatge perquè entrés dins del límit, i el teclat complet també feia més senzilla la tasca d'escriure, perquè també, t'ho imagina't, un Nokia, que va ser els primers que van sí, llançar-lo de SMS, clar, era superpetit també, tampoc podies... amb molta rapidesa.
2: No, però havies de donar-li a les tecles
1: totalment.
2: La tecla 1, clar, estaven 3 lletres.
1: Clar, sí, per exemple, no ho recordo molt bé, però si el número 2 ja era l'ABC, per ficar la lletra C havies de donar 3 vegades el número 2. I això se complicava moltíssim.
2: I amb una mà només, que era com una cosa com... Ara queda amb una analògica.
1: Ara costaria moltíssim, però jo me'n recordo que era superràpid escrivint. Ara em passaria 3 hores per escriure un missatge.
0: I vosaltres vau tindre la BlackBerry?
2: Jo sí.
1: Mai.
0: Oficial.
1: Jo mai.
2: Jo sí, perquè eren les que se li quedaven antigues al meu pare i llavors me les donava.
1: Recollies.
0: Clar, jo les heretava de la meva germana, més per a jugar que per altra cosa, però mai va ser BlackBerry oficial.
1: El BB PIN, no?, que es deia que era quan t'havies de connectar amb algú, us havies sí, de passar el BB PIN, que clar, sí, jo això no podia, no, perquè no tenia BlackBerry. Vaig haver d'esperar.
0: Per sort, això va quedar més com una anècdota i tot va millorar, com dèiem, quan van arribar els smartphones i també el WhatsApp.

0: els whatsapps i els DMs, ara. Els missatges directes d'Instagram, que jo crec que hi ha gent que els fa més servir fins i tot que el whatsapp ja avui dia.
1: Jo crec que també, o sigui, ara mateix és com que estem tot constantment en comunicació uns amb altres, des que tenim whatsapp, i és una cosa que em sembla horrorosa. O sigui, el fet de que quan quedis amb algú hagis de parlar, que jo sóc la primera que ho faig, eh? Però li hagis de dir 10 cops abans a quina hora hem quedat, on hem quedat, en plan, i abans no. I a mi això és algo que em posa histèrica.
2: Clar, el punt aquest de que tu quedaves a les 2 de la tarda a la plaça del poble i tu anaves, que havies quedat fa una setmana esperant que hi arribés aquella persona, que potser arribava 5 minuts tard, doncs aquí 5 minuts eren l'angoixa més gran del món, perquè no sabies
3: què li haurà
2: si vindria.
3: Passat?
2: Que no s'hagi equivocat de dia, que sigui realment aquella hora
1: clar,
2: i aquell lloc.
1: Però tu llavors esperaves ahir romànticament, després t'anaves al bar del costat, et demanaves un cafè en got, i si la persona trigava més, trucaves per telèfon.
0: Doncs, amb totes les facilitats que ara tenim, sembla una mica irònic que han tornat a néixer els clubs de correspondència, que bàsicament és una tendència sorgida a les xarxes socials on s'anima els subscriptors a apuntar-se per rebre a casa una carta escrita a mà.
2: A mà?
0: Sí, sí. Realment, no només recibixes una carta, sinó que també es completa d'adhesius, il·lustracions, collage o detalls de fabricació casolana.
2: Olors,
0: però
2: no? Que hi ha gent que li tirava una mica
0: també,
2: de colònia, que s'olorés.
0: Però és això, tu pagues, doncs imagina't, hi ha alguns clubs que pagues 11 euros al mes i tu, cada dia, un dia de cada mes, reps una carta a casa.
2: I és de gent del teu entorn o que podria ser, per exemple, que rebis una carta d'una persona de Brasil o més o menys
0: home,
2: és a proper?
0: Vull dir, al final tu et subscrius i esculls a quin club et subscrius.
2: Clar,
0: per exemple, hi ha un que es diu el Bunny Mail Club, que és creat per la il·lustradora Yuli. Pues, els seguidors d'aquesta persona normalment és gent que té seguidors a les xarxes. Si a lo millor són fans de les seues il·lustracions i tal, pues es subscriuen al Mail Club, al club de correspondència, i un cop al mes saben que tenen una sorpresa, una carta amb il·lustracions.
2: No sé si vosaltres veu arribar també a l'època, jo sí, de les postals, que és una cosa que es podria semblar, no? Quan anaves de viatge a l'estiu, que feies una postal del poble on estiguessis, l'escrivies i l'enviaves als teus amics.
1: Això ho segueixo fent.
2: A tu ho fas encara?
1: Amb els meus amics, sí.
2: Pues aquí també sembla una cosa semblant, no seria tan manufacturat, però vaja, més o menys.
0: I això també és molt de vacances.
2: Sí.
0: El fet de dir, ostres, està de vacances, està en la seva treva i s'estan recordant d'enviar-me una postal.
1: Jo el que crec que també és que el problema és que com s'ha perdut tant la tradició d'enviar cartes, és com que jo no confio en què arribarà. Llavors llanço la postal a la bústia i és com, buah, això no arribarà mai a ningú.
0: Sembla com màgia.
1: Exacte.
2: I un altre problema que potser podríem parlar un altre dia és de la gent que escriu amb el bolígraf. Com ja s'està perdent tant perquè tot va a ordinador, hi ha moltes vegades que ja no s'entén la lletra perquè no tenen tanta pràctica a l'hora d'escriure amb bolígraf.
0: Quadernillos rubios de tota la vida, a l'estiu a practicar.
2: I vinga.
0: Però és que és veritat que lo de les cartes s'està perdent molt perquè, de fet, països com Dinamarca ja no ofereixen la possibilitat d'enviar correspondència pel seu servei de correus. S'han centrat únicament en la paqueteria perquè, clar, per les compres per internet està molt
2: exacte
0: més demandada.
2: Això és impossible d'eliminar, òbviament.
0: Clar, a Espanya, Correu sí que s'ha pronunciat que en principi això no passarà, però sí que és veritat que des de 2020 fins al 2025 s'ha registrat un descens global del gairebé un 50%, principalment a conseqüència de la digitalització. És a dir, jo recordo que últimament, quan jo era més petita i arribava a casa, mirava la bústia superil·lusionada i el meu pare em deia, no, mires la bústia, si l'únic que hi haurà seran cartes del banc
2: o
0: de la DGT, que serà pitjor.
1: Sí, sí.
0: És veritat.
1: O multes, o Hisenda, o la llum.
2: No miràveu cada dia a veure si arribava la carta de Hogwarts?
0: Jo sí. I no,
1: a mi me la van
0: no
1: regalar pel meu aniversari de 18, la carta de Hogwarts.
0: A mi no em va arribar mai. Però és que ara ni tan sols passa això, perquè si tens alguna cosa del banc o el que siga, t'ho enviaran per correu. Total. I ahir ja sí que no pots fugir,
2: clar,
0: tampoc.
2: Ara Hogwarts m'ho enviaria per correu, també, la carta.
0: Sí. Per diem.
2: S'estan perdent cosetes que no s'hauríem de perdre.
0: S'estan perdent cosetes. Però bueno,
1: però
0: també està bé.
1: Però s'estan altres. Perquè, o sea, el que deies tu dels mail clubs, al final no deixa de ser el gènere epistolar, que sempre s'ha portat moltíssim. Hi ha molts escriptors que tenen cartes d'Antonio Machado, de Cristina Peri-Rossi, de Rilke. I jo crec que és com una manera de... O sea, igual que t'agafes un llibre de les cartes de aquests dos escriptors, doncs
0: tenir
1: com l'accés i llavors aquestes que dius tu, que a més són boniques, que estan com fetes amb molt
0: cura,
1: carinyo i amb estètica.
0: Sí.
2: I única, és que clar, el que té
1: exacte
2: la carta a mà és que és única, que no hi ha una altra igual i en el correu que tu puguis enviar pots enviar dos, tres iguals.
0: Vosaltres heu arribat a enviar cartes?
2: Jo en el moment, no sé si enviar, però escriure-la segur. Això d'enviar, anar allà a la correspondència, ficar el segell i tot, només en postals, però escriure sí.
1: Jo n'he enviat moltes. El que passa és que moltíssimes no han arribat. En plan, jo vivia a Madrid, doncs amigues meves els enviava pel seu aniversari perquè arribés amb temps i després, en plan, deia, no tens res a la bústia, i era com, no, tia, no tinc.
0: Però és com tan romàntic
2: mantenir-ho. Tu escrius o escrivies?
0: Jo no. Jo he rebut, jo he rebut cartes. De fet,
2: I,
0: la...
2: no, i no has tornat la carta?
0: No.
2: Ho
0: intento... És veritat, està molt malament.
2: És que... Això és un ghosting?
0: No, no és un ghosting, però és que el procés d'anar fins a correu, en comprar el segell, se m'ha fet bola, la veritat. En això sí que sóc més gent Z.
2: És això, és un ghosting analògic.
0: I se m'ha fet bola.
2: Aquí es queda.
0: Jo he trucat. Moltes gràcies.
2: Gràcies per la carta. Felicitats.
0: Però no, això del Mail Club crec que està molt bé i que al final va una mica contracorrent, no?, de tota la digitalització i de tota la impersonalitat, perquè al final què hi ha més personal que una carta escrita a mà i el temps que li dediques a aquella persona. Llavors crec que és una cosa que tindré en compte.
1: A mi el que m'encantaria saber és qui és la persona que està darrere d'això fent les cartites a mà, perquè dubto molt que sigui la influencer que ho està.
0: Sí, i es graven...
1: Totes les fa ella?
0: Home, no, tampoc tenen tant... Bueno, en els casos més extrems suposo que sí que necessitaran ajuda, però en principi són influencers més petites i tampoc hi ha tan gran demanda. D'ahir la gràcia. Suposo que si ja fora una cosa extremadament massificada, sí que...
1: És una fàbrica de gent ahí.
0: Més problemes.
2: I estaria molt bé que en comptes d'enviar-nos WhatsApp que ens enviessin també cartes amb el tema del dia, que, clar, arribaria, pues, una setmana passada i que podríem...
1: I aquí el Felipe les agafarà segur.
2: Totalment.
0: Pues això, des d'ací, la nostra recomanació és que envieu cartes, que dediqueu temps a la vostra gent i que es dediqueu també a una treva a escriure, siga per als altres o siga per a vosaltres mateixa, que això d'escriure cartes per a un mateix o per a gent que ja no està fins i tot,
2: i que amb els anys puguis revisar i puguis veure què deies o què pensaves.
0: I demà què tindrem a la treva?
1: Clar. Doncs demà tenim, que és dimecres, no, demà?
0: És dimecres.
2: Com passa el dia, el temps? En aquesta treva que m'ha passat, mira, no obri tancat ulls,
0: Home, que Pedro només ens ha deixat 15 minutets.
2: Ha sigut una migdiada, la treva.
0: Ha sigut una
1: migdiada. Demà tenim secció musical, com tots els dimecres.
0: Amb un One Hit Wonder nou.
2: Amb el David Ross i també amb el convidat del Javier Rodríguez Núñez, que és el comissionat d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona.
0: I ens veurem aquí, a la treva.
2: Gràcies al Pol Llergo, a la tècnica, Laia Messeguer, a producció, i Noemi Pérez, a les xarxes.
0: Fins demà.
1: Fins demà.
3: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
4: ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez pide unidad a las administraciones también cuando pasen los incendios, cuando sea el momento de la reconstrucción, y carga contra el negacionismo climático que ha dicho es el peor combustible contra el fuego.
5: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Y me causa muchísima pena, tengo que decírselo, me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas convertirse en portavoces de bulos.
4: En su tradicional balance final del curso político que acaba de terminar, el presidente del gobierno ha vuelto a sacar pecho de los buenos datos económicos, ha insistido en que va a agotar la legislatura y sobre los casos de corrupción que rodean al gobierno y a su familia, Sánchez ha sido más contundente de lo normal. En la Moncloa está Guillermo Lerma. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. No se había pronunciado el presidente del gobierno sobre la sentencia a su hermano David Sánchez y tampoco sobre los últimos pasos que ha dado la instrucción en el caso que afecta a su mujer. El jefe del Ejecutivo ha querido defender la trayectoria y la preparación profesional de ambos previa, recordado, a aquel llegar a la Moncloa, y ha denunciado las campañas de deshumanización contra los dos miembros de su familia que, dice, tienen derecho a defenderse.
5: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse. Uno es mi hermano y es una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse. Y Begoña Gómez pasa lo mismo. En el año 2018, cuando yo entré a ser presidente del gobierno en esta sede, renunció a su empresa para evitar cualquier conflicto de interés.
6: Sánchez ha cargado contra las acusaciones populares por impulsar, dice, causas con intencionalidad política que, recuerda, no avala ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. Y sobre el expresidente Zapatero ha vuelto a defender su derecho a la presunción de inocencia y ha reiterado el apoyo del Gobierno y del Partido Socialista.
4: Estamos a la espera de las primeras reacciones a este balance que ha hecho Sánchez después del último Consejo de Ministros antes del verano, en el que el Ejecutivo ha aprobado nuevas medidas para los afectados por los incendios. Se trata de un nuevo paquete de ayudas económicas directas, exenciones fiscales y otras cuestiones que repasaremos en unos minutos. Sobre los incendios, Pedro Sánchez ha asegurado también que estamos empezando a ver la luz al final del túnel, tanto en Madrid como en Ávila y Castellón. Toda la mañana ha sido una lucha contra el tiempo para aprovechar al máximo ese pequeño respiro climatológico y hay cierto optimismo contenido. Además, la buena noticia está también en Toledo, donde el incendio ha pasado al nivel 2. Vamos a resumir cuál es la situación hasta ahora. Mariano Lurido, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Una señal de que se está empezando a frenar el fuego es Almorox. El incendio de Toledo baja de nivel y el gobierno de Castilla-La Mancha retoma el mando y sale de la emergencia nacional y han vuelto a casa los vecinos de 9 municipios de los 11 evacuados. Las autoridades de Madrid confían también en el próximo realojo de los desplazados, más de 30.000. Tras la evolución positiva de los incendios durante la noche, no ha habido reactivaciones en Ávila. En el peor incendio de la historia, 50.000 hectáreas quemadas, se respira igualmente cierto optimismo y la evolución es favorable en Valdusió, donde se ha levantado el confinamiento para 30.000 personas y se espera que todos los vecinos evacuados en esta zona de Castellón puedan volver esta medianoche a casa. Se sigue luchando para que las llamas que han devorado allí casi 9.000 hectáreas no alcancen el Parque Natural de Espadán, pero a pesar de que remite la amenaza, ningún incendio está controlado, ni siquiera estabilizado, y la tarde será clave antes de que llegue mañana la ola de calor.
4: Muy pendientes, por tanto, del tiempo, que va a ser la clave en las próximas horas, a la espera, como dice Mariola, de que mañana entre una nueva ola de calor. A las 2:30 estaremos en cada uno de estos puntos, pero hay también dos noticias que destacan esta mañana relacionadas con el mundo del deporte. La primera es que la Comunidad de Madrid le ha retirado la concesión del estadio al Rayo Vallecano tras detectar graves deficiencias de seguridad y mantenimiento en las instalaciones. El Rayo se queda sin estadio a 2 semanas de que empiece la Liga. La otra imagen del deporte es esta.
8: Yo les he todo refusado por el equipo de Francia, porque el equipo de Francia para mí es la sola cosa que yo quería.
4: Zinedine Zidane siendo presentado como nuevo seleccionador de Francia. Ha dicho que es algo que había soñado toda su vida y en este Hora 14 vamos a contar la importancia social también de la llegada por primera vez al banquillo galo de un francés de origen argelino.
3: Hora 14 con Javier Liébana.
4: Y en la redacción de informativos Toñi Fernández, estamos pendientes de Japón, donde ha habido un terremoto de más de 7 grados de magnitud esta mañana.
9: Numerosas personas han quedado atrapadas al colapsar un enorme centro comercial en la ciudad de Kumamoto. El seísmo le sucedió una explosión que hizo que se viniera abajo la segunda planta de ese centro comercial. Se teme que haya víctimas mortales. Y mirando a Washington, porque en menos de una hora Donald Trump va a recibir al presidente de Ucrania. Zelensky intenta que Estados Unidos medie para que Rusia acepte una tregua aérea. 2 horas más tarde, Trump se va a reunir con el primer ministro de Israel con la intención de hablar de Irán.
4: Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Sandra Alcañiz en la técnica comenzamos. Son las 2:05.
3: Orsa Cataluña. Ferran Dalmau.
10: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó ja tenen l'amnistia. El Tribunal Suprem s'ha vist obligat a deixar de bloquejar la llei i aplicar-la als antics membres de la mesa del Parlament que van permetre les votacions sobre l'1 d'octubre a la cambra. És l'últim cas del degoteig de personalitats del procés que estan rebent l'amnistia després de la llum verda que li ha donat la justícia europea. En les darreres hores també l'ha rebut l'exconsellera Meritxell Serret, la primera del govern de l'1 d'octubre en rebre l'amnistia. Fa més de 2 anys que el Congrés va aprovar aquesta llei. Serret diu que no és encara una victòria perquè encara falta tota la resta d'aquell govern.
11: Han passat uns anys que no sé, i jo crec que tots els que hem estat afectats per aquesta repressió i que hem viscut aquests processos judicials, hem après a no jugar amb les expectatives, que és evident que hi ha una llei que es va aprovar, que s'ha declarat que és constitucional i que la justícia europea ha avalat i que, per tant, s'ha d'aplicar.
10: Són declaracions de Meritxell Serret aquí a la SER. El govern ha prorrogat la zona tensionada d'habitatge un any més. En uns 300 municipis el preu del lloguer estarà topat. Són més poblacions de les que eren fins ara, però surten de la llista alguns municipis importants, com Lleida, Reus, Figueres o Granollers, on les coses van millor ara que fa uns anys en matèria d'habitatge. El sindicat de llogateres ho lamenta.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
10: I l'error a les proves PISA continua portant cua. Els directors d'escola continuen sense acceptar l'hipòtesi del govern que es van confondre els centres després que ahir la consellera Esther Niubó ho tornés a insinuar al Parlament. Consideren que, en tot cas, va ser el govern qui no els va donar la informació que tocava.
13: Que la hipòtesi que nosaltres tenim és que les instruccions que es van donar a la reunió que va haver el març a Via Augusta doncs no va ser adequada.
10: És Jordi Satorra, de l'Associació de Directors de l'Escola Pública. Dues i vuit minuts, i pel que fa al temps, està tornant a pujar la temperatura, oi, Núria Saró? Bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. Moltes temperatures estan superant els 30 graus i avui, en general, les màximes es registraran al voltant dels 32 graus a la costa i entre els 34 i 37 a l'interior. Tot això a l'ombra. Una jornada que continuarà força tranquil·la amb alguna nuvolada que podrem tindre al Pirineu o al massís dels Ports, que no esperem que deixin precipitacions. Pel que fa demà, atenció, que les temperatures pugen una mica més i ja podrem veure els 40 graus a Ponent. De fet, per demà està activat l'avís groc per altes temperatures en bona part de la província de Lleida, com també en zones del Pirineu.
10: Són les 2 i 8 minuts, sou a SER Catalunya, amb en Pol Llergo, el control sonor, comença a l'hora 14.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14. En Ferran Dalmau.
10: Què tal? Bona tarda. Continua el degoteig de personalitats del procés que reben l'amnistia després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei. Fa poca estona hem sabut que el Tribunal Suprem s'ha vist forçat a aplicar-la als exmembres de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, que estaven acusats de desobediència. Laura Pons, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Si tots quatre van ser condemnats l'any 2023 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i a 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència permetre el referèndum de l'1 d'octubre. Ara el Suprem mou fitxa, de fet és el tercer pronunciament del Tribunal. Divendres passat ja va amnistiar els membres de la mesa del Parlament que liderava Roger Torrent. Una mesa, recordem, que va permetre votacions sobre l'autodeterminació i la monarquia i, per tant, aquí veiem, Ferran, un canvi d'estratègia per part del Suprem. Comença a aplicar la llei del perdó, això sí, però amb comptagotes.
10: El Tribunal Suprem ha aplicat per fi l'amnistia també a una consellera del govern de l'1 d'octubre. Ha estat en les darreres hores. Meritxell Serret ja no té cap pena a l'historial.
11: Han passat tants anys que no sé, jo crec que tots els que hem estat afectats per aquesta repressió i que hem viscut aquests processos judicials hem après a no jugar amb les expectatives.
10: Així reaccionava aquest matí a l'equip Catalunya, la qui va ser condemnada per desobediència quan era consellera d'Agricultura. Li va caure una multa de 12.000 euros i un any d'inhabilitació, que ara queden en no res, tot i que ja els va complir. I, de fet, després va tornar a ser consellera, en aquest cas d'Exteriors, durant el govern aragonès. És la primera vegada que el Suprem aplica l'amnistia a un membre del govern que va fer el referèndum, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei les darreres setmanes. Per Meritxell Serret, encara no es pot dir que el Suprem hagi rectificat.
11: Jo crec que podrem dir que ha rectificat quan l'amnistia s'hagi aplicat definitivament a tothom que està pendent de que si li resolgui el seu cas i que com dic, que s'apliqui íntegrament el que es va aprovar al Congrés de Diputats, que és aquesta amnistia i que ha estat avalada, com bé heu recordat, a nivell europeu.
10: Serret insisteix en que cal veure ara si el Tribunal l'aplica també a la resta de membres d'aquell govern.
11: El que farà o deixarà de fer el Suprem, això només ho sap el Suprem i ho anirem veient en les properes setmanes, però jo crec que és evident que hi ha una llei que es va aprovar, que s'ha declarat que és constitucional i que la justícia europea ha avalat i que, per tant, s'ha d'aplicar. I els jutjats i els tribunals l'han d'aplicar.
10: Són les declaracions de l'exconsellera a l'Aquí Catalunya, aquí a la SER. Encara falta la cúpula del govern de l'1 d'octubre per rebre l'amnistia. Puigdemont, Junqueras, etc. Aquesta tardor el Constitucional ha de resoldre els recursos pendents que té. El primer és el de Jordi Turull i ho deixarà definitivament en mans del Suprem. Dues i gairebé 12 minuts de la tarda, el preu del lloguer estarà topat a partir del març de l'any que ve a més de 300 municipis catalans. Són 31 més dels que hi són ara. El govern ha prorrogat la declaració de zona tensionada i, tot i que se sumen més pobles a la llista, també en surten força ciutats importants. De fet, amb el nou mapa baixarem d'una població de 7 milions de persones que viuen a dia d'avui en poblacions on els lloguers estan topats a uns 6 milions. Pol Valero, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda, Ferran.
10: Si mirem el mapa de les zones tensionades, Pol, que és allà on el preu de l'habitatge és més alt per culpa de l'alta demanda i la poca oferta, veiem que és pràcticament tota la costa catalana, l'àrea metropolitana i les Terres de l'Ebre.
16: Sí, ara mateix tenim tenim 271 municipis que tenen el lloguer limitat. S'han aprovat com a tensionades aquestes ciutats i pobles a través de dues declaracions que tenen una vigència de 3 anys. I els primers 140, aprovats al març del 2024, caduquen al març vinent. Per això el govern ara ha prorrogat un any més aquesta declaració, això sí, excloent de la llista 22 municipis en els quals ha millorat la situació. La meitat són la demarcació de Barcelona, com Granollers, Mollet o Montmeló, però també hi ha ciutats com Lleida, Reus i Figueres. A banda de la pròrroga, el govern també ha aprovat una tercera declaració per incorporar 53 municipis nous on els preus no estaven regulats i la crisi de l'habitatge s'ha agreujat, per exemple, a Martorell, Vilaseca, Cardona o Agramunt, i molts representants de les comarques gironines com Llagostera, Bàscara o la Jonquera. Això vol dir que, entre els que surten i els que entren, a partir del març, 302 pobles i ciutats tindran el preu del lloguer regulat, 31 més dels que hi ha ara. Això sí, en termes de població s'ha reduït. El nombre de persones que viuen en zones tensionades passa de 7 milions a 6,1. Viure en una zona tensionada implica que el lloguer dels nous contractes no pot superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys, més enllà de l'actualització anual, i a més fa que es consideri gran tenidor la persona o empresa propietària de 5 pisos, no 10, 5 o més, que no es poden llogar a un preu per sobre de l'índex de referència.
10: Aquests municipis que deixen de ser zona tensionada, Pol, passaran ara a no tenir restriccions en els preus dels lloguers perquè s'entén que la situació de l'habitatge allà ha millorat.
16: Sí, vol dir bàsicament que ja no compleixen les dues característiques o una de les dues característiques de zona tensionada, que són que les persones dediquin més del 30% dels ingressos a pagar l'habitatge, incloent despeses i subministraments bàsics, o que el preu del lloguer o de compra presenti un augment acumulat en els últims 5 anys com a mínim 3 punts per sobre de la inflació. Per exemple, a Lleida, els nous contractes de lloguer són un 1,7% més barats que fa 2 anys quan no hi havia topall. L'alcalde Fèlix Larrosa diu, però, que la feina encara no s'ha acabat.
17: Sortir de la situació de tensió és una molt bona notícia, estem molt contents, però no vol dir que s'hagi acabat la feina, és a dir, que seguirem treballant amb la planificació que tenim. A Lleida en aquests moments s'estan construint 1.125 habitatges. Això també contribueix.
16: Són declaracions a Ser Catalunya.
10: El sindicat de llogateres, per la seva banda, no veu amb bons ulls la sortida de la zona tensionada d'aquestes ciutats. El seu portaveu, Enric Aragonès, defensa que s'haurien de revisar els criteris per evitar que els municipis vagin entrant i sortint del topall.
12: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge? Que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar el lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
10: Val a dir, Pol, que les dades mostren que des que el topall de preus de lloguer va entrar en vigor al març del 2024, s'ha aconseguit estabilitzar el preu dels nous contractes en molts municipis.
16: Sí, per exemple, a Barcelona capital, el primer trimestre del 2024, el preu dels nous contractes firmats va tocar sostre, 1.194 euros de mitjana. A partir de l'aplicació de la limitació s'ha anat reduint i a principis del 26 la mitjana ja van ser 1.137 euros mensuals, gairebé un 5% més barats. Si mirem el global de les zones tensionades de Catalunya, en 2 anys el cost dels nous lloguers s'ha reduït un 1,3%. En canvi, els llocs on no s'aplica el topall, els preus en 2 anys han pujat un 9,5%.
10: Justament aquesta setmana, el govern espanyol havia mogut una altra iniciativa per ajudar els ciutadans en matèria d'habitatge. Era la pròrroga dels contractes de lloguer que caducaven, mantenint el seu preu actual, fins al 2028. Avui s'havia d'aprovar, però finalment l'han retirat per falta de suports, bàsicament per la negativa de Junts. El portaveu dels comuns, David Cid, ho lamenta, però alhora es mostra optimista. Creu que hi ha marge perquè els de Puigdemont hi incorporin millores i ho acabin aprovant.
18: Crec que encara hi ha marge per intentar trobar un acord. Crec que no, per part nostra hi estem disposats i espero doncs, que al setembre finalment aquest decret, que crec que és imprescindible per donar tranquil·litat a moltíssima gent que té dificultats per arribar a final de mes a causa dels preus de l'habitatge, doncs, arribi a bon port. No?
10: Són declaracions de l'Aquí Catalunya. Dues i 17 minuts de la tarda, el govern ha aprovat una llei que té com a objectiu despolititzar els càrrecs públics de la Generalitat. Volen canviar la dinàmica, que els alts càrrecs siguin afins o tinguin el carnet de militant del partit que governa. En definitiva, volen que els càrrecs s'escollin per meritocràcia i no per adscripció al partit. Laura Pons.
15: Sí, ara la llei començarà el seu tràmit al Parlament, un text impulsat des de la Conselleria d'Albert Dalmau, del conseller de la Presidència, per millorar la funció pública. Són paraules de la consellera Sílvia Paneque. Sembla que no tenim aquest tall. En tot cas, el que deia Paneque era que es volia professionalitzar la funció pública, i és que cada vegada que a Catalunya hi ha un canvi de govern hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs que canvien de feina. El que busca aquesta llei, Ferran, és posar punt i final a aquesta rotació i que la designació dels càrrecs sigui per mèrits.
10: 2:18. La portaveu del govern també s'ha pronunciat avui sobre l'error de les proves PISA, que ha fet que els resultats d'aquest examen no serveixin per saber el nivell real dels alumnes catalans. I ha fet referència a la compareixença d'ahir de la consellera d'Educació al Parlament.
19: L'expedient, les investigacions continuen obertes, per tant, en cap cas la compareixença d'ahir va ser un punt i final ni deixar aquest capítol per tancat, perquè continuen les investigacions, estan obertes per aclarir què va passar i, sobretot, més enllà, aquest és un pas previ, però sobretot establir els mecanismes per tal d'evitar que això torni a passar.
10: Recordem que ahir la consellera d'Educació, Esther Niubó, va continuar donant llargues sobre qui té la culpa d'aquest error.
20: Quan les diligències concloguin, disposarem, i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà, i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriven responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència. I, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons, com hem fet, de fet, en altres ocasions.
10: Les seves explicacions sobre l'error de les proves PISA no han convençut tampoc a les direccions dels centres, que es reafirmen en que la responsabilitat és del govern. La seva hipòtesi, la dels directors, és que les instruccions que els van arribar per examinar els alumnes no eren prou clares. Àlex Calatrava.
16: Els centres defensen que 51 direccions no es van confondre amb els criteris exempcions de les proves a final d'etapa de quart d'ESO. Aquesta continua sent, però, una de les hipòtesis que la consellera Esther Niubó manté. Jordi Satorra és el president de l'Associació de Direccions dels Centres Públics.
13: Malauradament es continua insistint en una confusió de les direccions, que és la hipòtesi que es planteja, no? I nosaltres entenem que la hipòtesi que nosaltres tenim és que les instruccions que es van donar a la reunió que va haver el març a Via Augusta, doncs no va ser adequada.
16: Sí que qüestionen, però, la gestió de la conselleria per substituir l'antic òrgan que supervisava les PISA. Creuen que aquest pot haver estat un factor que ha portat a l'error. Educació també ha creat una nova comissió que haurà de controlar les exempcions, una mesura sobre la qual les direccions són prudents.
13: Fins ara s'havien fet sense cap comissió específica i havien funcionat. Aquesta vegada això no ha passat, doncs les mesures aquestes seran bones si realment s'apliquen amb el criteri.
16: És Jordi Satorra en declaracions a CERC Catalunya.
10: 2:20 de la tarda i finalment el president Salvador Illa, qui aquesta crisi ha agafat al Vietnam, no haurà de comparèixer al Parlament per aquesta qüestió. El PSC, Esquerra i els Comuns han rebutjat la petició de compareixença del president que havien demanat els de Puigdemont pel fiasco de l'informe PISA. Això sí, republicans i comuns demanen, Laura, que el president comparegui al setembre, quan tinguin les conclusions de la investigació.
15: Si Junts volia afegir pressió sobre el govern i demanar explicacions directament a Salvador Illa, són paraules del portaveu de Junts, Salvador Vergés.
21: És un escàndol en l'error que van cometre el mes de març. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos, i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa.
15: Però socialistes, republicans i comuns han tombat aquesta proposta de Salvador Vergés. Prefereixen que ho faci al començar el curs i no ara, que tothom ja està pràcticament de vacances. Això sí, l'oposició en bloc critica el modus operandi del govern. No entenen per què han tardat tant de temps en explicar l'error en la mostra, si ho sabien des del mes de març.
22: Em sembla un escàndol i un desgavell, i que passa a ser norma per part del govern, que no dona explicacions de les xapusses i de les liades que tenen dins el propi gestió governamental, fins que els enganxen. Ja n'estem farts que no expliquin les coses fins que els enganxen.
15: És Xavier Pellicer, portaveu de la CUP.
10: 2:21, una pausa i de seguida tornem.
3: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Cadena. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
23: Primark ha bajado los precios de cientos de nuestros artículos favoritos. Pijamas 100% algodón o sudaderas para él, ahora 9 euros. Y vaqueros para ella, 10 euros. Iconic Value. Prendas icónicas a precios icónicos. That's all Primark.
0: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
1: Aquest estiu,

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
1: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
0: Referents amb tu.
1: Penso en tu.
2: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
3: 2:23 de la tarda, tenim aquesta hora una última hora. El govern central ha decidit suspendre el Consell de Política Fiscal i Financera. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atén així la petició de les comunitats del Partit Popular, que ahir van demanar per carta que es posposés aquesta reunió en la que s'ha d'aprovar el nou model de finançament. El ministeri preveu convocar una nova reunió que serà ja el proper 4 de setembre. Havia de ser demà, aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Recordem que el nou model de finançament el van pactar el PSOE i Esquerra Republicana. Demà, com deia, s'havia de donar llum verda al nou model de finançament, que després s'ha de debatre al Congrés, un text que de moment no compta amb suficients suports per tirar-lo endavant. Ahir les Canàries havien dit que votarien a favor d'aquest nou model. Un nou model que havia de portar 4.700 milions d'euros més cada any per Catalunya. L'última hora ara mateix és aquesta, que el govern central ha decidit suspendre aquest Consell de Política Fiscal Financera previst per demà, el posposa en una nova reunió pel 4 de setembre. Minuts seran 2:45 de la tarda. Aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei amb normalitat després de l'incendi ahir a la tarda entre les estacions del Clot i Glòries. S'està investigant l'origen del foc que prové de l'interior del túnel. Eva Hidalgo, bona tarda.
4: Bona tarda. Les flames van ser a un punt amb un revestiment i un material molt concret que no es troba a cap altre més lloc de la xarxa viària. Aquesta nit una trentena d'operaris han treballat per reparar els danys que no van tenir afectacions greus a la infraestructura i ara el tema ve a investigar què va provocar el foc, si la peça es va incendiar i va caure o bé va ser a l'inrevés. Xavier Flores és el conseller delegat.
5: Encara investiguem les causes que van provocar el foc, estem revisant des de la perspectiva del propi material les restes que han quedat, estem revisant també les imatges no tan sols del tren de l'incident, sinó de trens anteriors, i estem veient tots els trens a veure si en quin moment podem veure alguna situació. Evidentment no volem entrar en especulacions.
4: 131 persones van resultar ferides lleus i 6 menys greus. S'estan recuperant favorablement. El maquinista va frenar a 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. El fum va entrar al vagó, segons Flores, perquè quan estava reculant per evacuar els passatgers a l'estació, alguns van manipular els tiradors d'emergència i es van obrir les portes de cop.
3: És la segona setmana consecutiva amb problemes rellevants al metro després que fa uns dies s'incendiés l'estació de Plaça de Sants per una fuita de gas durant les obres per ampliar-la. I bones notícies al mercat laboral. La taxa d'atur a Catalunya ha tornat a baixar del 8%, concretament s'ha situat al 7,9%, segons les dades del segon trimestre de 2026, que ha donat a conèixer avui l'Institut Nacional d'Estadística. Per trobar un segon trimestre tan bo, hem d'anar fins al 2008, abans de la crisi. Pol Valero.
6: Sí, segons l'enquesta de població activa, ara a Catalunya hi ha 343.000 persones desocupades, 5.000 menys que fa un any i 93.000 menys que el primer trimestre. En aquests tres mesos previs a la campanya d'estiu, la taxa d'atur ha passat de superar el 10% a estar per sota del 8%, la caiguda més gran en aquesta època des del 2002. D'altra banda, el nombre d'ocupats frega els 4 milions, la xifra més alta de la sèrie històrica. Són 53.000 més que fa un any i 130.000 més que el trimestre passat, arrossegada per les contractacions al sector serveis. Això sí, també ha augmentat la temporalitat. Un 12% dels treballadors no tenen contractes indefinits.
7: Les dades són satisfactòries, molt satisfactòries. El que indiquen és una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació, i el que esperem és que aquesta dinàmica es mantingui en els propers mesos.
6: És Paco Ramos, secretari de Treball.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
3: Badalona se suma a la llista de municipis on la Guàrdia Urbana podrà fer servir pistoles Taser. L'alcalde Xavier García Albiol ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes, triomfal i amb música de fons. Diu que serviran per anar contra els dolents.
8: Para inmovilizar a los delincuentes, para inmovilizar a los malos. Yo sé que estas pistolas han generado mucha controversia. A los partidos de izquierda no les gusta. A mí me encanta.
3: Bé, Badalona ja ha fet el pas perquè té majoria absoluta, però és que Barcelona també és a punt de fer-lo. PSC, Junts, PP i Vox han tirat endavant també a la capital la compra d'aquests dispositius. L'entitat en defensa dels drets humans i

0: tant.
1: Obinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
2: Bona tarda, Bea.
3: Molt bones tardes, Jordi.
2: Quina alegria tenir-te aquí, perquè portem temps perseguint-te, però clar, com ets una actor nòmada, una actriu nòmada, doncs és el que hi ha.
3: Doncs molt, molt contenta de ser aquí i estic molt excitada perquè això és un programa que m'agrada moltíssim.
2: Habitualment tu vius a Londres.
3: Sí.
2: I què fas per a aquestes terres aquests dies? Feina, doncs, plaer?
3: Doncs vaig acabar de fer una pel·lícula a les Canàries en plena tormenta Teresa. Perquè no es deia Teresa, es deia Teresa. Totes les es.
2: Teresa.
3: I vam aconseguir rodar, vam aconseguir acabar la peli i just després començava Setmana Santa i la meva mare, no te'n vas cap allà dalt, has de passar per Barcelona. I dic, és clar que sí.
2: Sí, ara estaràs uns dies per aquí.
3: Uns dies de vacances.
2: De fet, demà tornes a venir a la ràdio.
3: Demà torno al balcó. Qui
2: vulgui més, ve a segura demà a les 8 del vespre.
3: Paciència, oients.
2: Però aviat te n'has de tornar a Londres perquè sí. Em sembla que tens una obra de Shakespeare a representar.
3: Tinc la tercera obra que farem al Shakespeare Globe, que farem Treballs d'amor perduts, dirigida per la Indiana Lewitt, i començarem aquest estiu i farem temporada d'estiu, així que si us passeu per Londres, doncs, i voleu veure el Globe i voleu veure i escoltar Treballs d'amor perduts, m'hi trobareu allà amb el paper de la Rosaline.
2: Que el Globe és un teatre que té més de 400 anys d'història. És el teatre de Shakespeare?
3: És el teatre de Shakespeare que es va cremar. Es va cremar amb la funció d'Enric VIII cap a finals, cap al 1612 o així, i ja no es va reconstruir fins que als anys 90 el Sam Wanamaker, que era un actor americà, va dir com és possible que a Londres no hi hagi el Globe, que és on hi feien totes les obres de teatre. I el va reconstruir amb ajut privat i públic, i des del 96-97 que es poden veure les obres de Shakespeare per la companyia del Shakespeare Globe i es fan moltes altres coses molt interessants i es va fer en un lloc més apartat del riu d'on era l'antic teatre i... no, perdó, al revés, l'antic teatre estava una mica més apartat del riu i aquest està una mica més a prop.
2: Per si hi ha un altre incendi, no? Podem anar al riu a
3: si hi ha un altre incendi, ja ens llancem tots a l'aigua i punt.
2: Que bé, ets la primera actriu catalana de la història en fer Shakespeare en anglès.
3: Crec que sí, però...
2: Sí, això ho he trobat jo.
3: Sí, ho has trobat tu.
2: Això vol dir que tens un anglès increïble.
3: Bé, fixa't. Ara porto des del 2008 en allà, perquè em vaig casar amb un anglès i...
2: En parlarem,
3: i evidentment,
2: sí. Ai.
3: Charlie, hello. I realment, a mi sempre m'havia agradat molt l'anglès. Els meus pares escoltaven molta música anglosaxona i sempre m'havia agradat cantar en anglès i escoltar l'anglès i veure les pel·lícules en anglès. És un idioma que sempre m'he sentit molt atreta.
2: I el domina moltíssim. De fet, quan ve aquí a Barcelona, perquè et parles així, no? Una mica... Se t'enganxa una mica.
3: Se m'enganxa una mica ja amb els anys que porten allà. Passa'm els onions, please. Obre la window.
2: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actriu Bea Segura.
1: A SER Catalunya i la cadena SER. Llapis de Memòria. Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Bea Segura amb Teardrop, dels britànics Massive Attack, amb la col·laboració d'Elizabeth Fraser, que és aquesta senyora que ara sentíeu cantar. Aquest tema es va publicar l'any 1998 i està inspirat en la mort del cantautor nord-americà Jeff Buckley, que uns mesos abans va morir ofegat en un riu amb només 30 anyets que tenia el pobre Jeff. I suposo, Bea, que d'aquí ve el títol, no?, de Teardrop, perquè en català Teardrop seria com...
1: Una gota de làgrima, una gota de llàgrima.
0: Bueno, aquests anglesos que són molt descriptius.
1: Sí, no, realment el Jeff Buckley, un gran dels grans, que a mi m'agrada molt, també amb la seva dona, que té aquest grup que es diu Joan and the Police Station, que estan superbé, que són de Nova York, que van crear aquesta cançó d'amor, que jo me l'escoltava, i no sé si et passa que amb grups que t'agraden moltíssim i que te'ls escoltes i els tornes a escoltar, jo m'imagino, jo sóc la cantant, saps? Jo m'imaginava cantant allà en un concert, tothom amb les llumetes, abans de l'època dels mòbils, allò quan es repartien aquelles llumetes, i m'imaginava allò allà cantant aquesta cançó.
0: Si tu expropies les cançons...
1: Jo expropio les cançons, m'imagino cantant-les en directe. O sigui, somio desperta d'aquesta manera amb la música.
0: Comunista musical.
1: Totalment.
0: Que ets una gran seguidora dels Massive Attack, tu? Ets una Massive Attacker?
1: Soc una Massive Attacker d'aquell moment vital de la meva vida, dels anys 90, finals dels anys 90, on teníem molta passió per la música, almenys el grup de gent amb el que jo sortia, ens agradava molt la música post-festa, no? I aquesta és una cançó que després de sortir de festa, doncs, funciona.
0: Post-festa.
1: Post-festa.
0: Sí, vol dir, tu surts de festa, sí. És el que ara li donen el mañaneo, a l'after.
1: Bueno, no sempre ha de ser un after, però sí, el post-festa. Quan ja has baixat, ja ho has ballat tot, et poses aquesta cançó, et poses el volum 5 de Café del Mar, d'aquella època dels anys 90. Això és muy noventero.
0: Que jo no sóc molt dels Massive Attack, però sí que m'he informat i he llegit que són els pares del trip-hop.
1: No ho sabia, no.
0: Jo tampoc, ho he buscat. És un gènere de l'electrònica i subgènere del downtempo que veu de les influències del breakbeat, del hip-hop i l'acid jazz. No he entès absolutament res.
1: A veure, com has dit això?
0: Breakbeat i del acid jazz. En fi, que el dia 4 de juny estan al Primavera Sound. Qui vulgui saber com sonen els Massive Attack, els teniu a
1: Primavera Sound. Meravellós.
0: I com dèiem, aquesta cançó és del 98. Tu al 98 tens uns 23 anyets.
1: Sí.
0: I aquí ja estàs fent les teves primeres cosetes com a actriu. I arriba l'any 2000, que és quan entres a la vida de milers i milers de catalans per la Porta Grossa. Que és
1: Vols dir el cor de la ciutat?
0: El cor de la ciutat.
1: No va ser abans de l'any 2000?
0: L'any 2000 s'estrena.
1: Uau, sí, el cor de la ciutat, Laura Peris.
0: Laura Peris, eh?
1: Déu-n'hi-do la Laura Peris. I el tot amb la Mercè, amb la Margalida Minguillón, mare meva, blablabla. Amb el Pep Anton, amb el Quim Gutiérrez, amb una gent meravellosa. Gran sèrie.
0: Va ser el primer personatge gros que vas...
1: Va ser el primer personatge que realment la gent em reconeixia. I crec que un dels... El primer, jo no diria l'últim, perquè n'he fet molt més, no? Però sí dels que aquí a Catalunya molta gent se n'han recordat al cap dels anys i encara algú em diu, ets la Laura.
0: A dia d'avui encara?
1: Sí, perquè en què es mostra un cop, una vegada més, tu pots veure-ho per plataformes o per TV3, suposo. La gent s'ho empassa una altra vegada. Em passa molt amb el cor de la ciutat, em passa amb cites...
0: La Blanca Monrós, no?
1: Blanca Monrós, sí, gran dona.
0: Aquí duet amb l'Isaac Ferriz.
1: Quin engany el personatge de l'Isaac. A qui no li deu haver passat això? Que guapo que surt aquí, després arribes allà al bar, però on és? On és aquesta persona?
0: I també la germana de Salvador Puig Antic. Eres una de les germanes.
1: Sí, una de les germanes. També... Allò va ser per mi una de les pel·lícules que més em van marcar també com a persona i com a actriu, perquè conèixer les germanes vives del Salvador i veure la implicació que tenia tot l'equip, la implicació política, la implicació personal, la implicació històrica de no tornar a viure, no?, sota un autoritarisme d'aquest nivell, no tan desastrós i tan horrible.
0: I tu deies que molta gent encara se'n recorda de la Laura Peris, i déu-n'hi-do, perquè era un personatge que les va passar canutes. De fet,
1: diria
0: que és el primer capítol ja que un exparella seva l'informa de que li ha contagiat l'UVIH. Estem a l'any 2000.
1: Sí, estem a l'any 2000. Sí, es volia presentar un personatge que agradés a tothom i que té la sida. I, és clar, en aquell moment jo crec que la gent ho va apreciar. Va obrir els braços a dir, acceptem que tu pots ser heterosexual i et pots encomanar de la sida.
0: Va estar molt ben jugat en aquest sentit.
1: Jo crec que sí.
0: I la Laura també va tenir un final tràgic, va morir en un accident de cotxe.
1: Això ho podríem parlar amb els guionistes, perquè jo els vaig dir, jo me'n vaig una temporada a Madrid, si us plau, no em mateu, no em mateu.
0: Va ser cosa teva o dels guionistes?
1: No, dels guionistes. I em van passar el guió i quan veig... cau amb el personatge de l'Ivan, crec que eren, cau per un barranc al cotxe i la Laura perd el coneixement, mor, Catalunya plora, i jo vaig pensar, home, no!
0: Posava Catalunya
1: no
0: plora.
1: Sí, sí, sí, el guió posava Catalunya plora, i jo vaig pensar, no em despedeixis, sisplau, no em despedeixis, jo vull continuar aquí. Però sí, sí, no els hi va agradar, vaig marxar a Madrid a fer el Salir de classe, un altre que déu-n'hi-do. I, però tot i així, sempre he sigut benvinguda a TV3 i estic molt contenta, la veritat.
0: Sí, la història és que tu t'havia sortit del projecte del Salir de classe i els hi vas dir, puc marxar, la Laura Peris pot marxar de vacances.
1: Exacte, jo volia marxar de vacances.
0: I van dir, no, no.
1: No, no, aquí farem un final garrafal. I mira, em van matar.
0: Però això va ser abans que el teu germà, David Peris, se n'és adormint sent el Quim Gutiérrez,
1: sí,
0: i s'aixequés.
1: I s'aixequés sent un altre actor. Sí, això és molt abans, molt abans.
0: Sí, tu ja estaves... El teu personatge ja estava...
1: Ja havia mort, sí.
0: Aleshores te'n vas a Madrid?
1: Me'n vaig a Madrid, començo al Salir de classe, allà passen lo de les Torres Bessones, jo ho visc en directe abans d'anar a rodar. Malauradament jo tenia gent que vivien allà, bueno, que havia treballat allà al Windows of the World, que era el restaurant que estava a la torre que va impactar primer, i tota la gent que treballava en aquell restaurant al torn de matí, doncs van morir, no? I me'n recordo perfectament estar allà mirant-ho amb un televisor allà al Salir de classe, que teníem una sala d'espera i tal. I m'ha quedat molt gravat aquest dia de setembre amb el Salir de classe, que tampoc...
0: Bueno, ja estaves... I a més tens una implicació en Nova York, perquè crec que vas estudiar també.
1: I vaig per això de la gent que coneixia, perquè vaig estudiar just el 97.
0: Amb Jutta Hagen?
1: Amb la Jutta Hagen, l'últim any que la gran Jutta Hagen va fer classes a... Escolta, però Jordi, com saps tot això?
0: Sí, coses. A més, pels oients que sàpiguen que la Jutta Hagen era una de les grans mestres d'actors sí. i d'actrius del món.
1: Va ser la primera persona que va interpretar la Blanche Dubois d'un Streetcar Named Desire, d'un tramvia anomenat Desig.
0: Déu-n'hi-do, que la deuries enganxar ja grandeta.
1: Sí, a més es va posar a ensenyar Shakespeare, que em sembla molt bé, però clar, jo estava allà a Nova York pensant, farem autors americans, no? Farem, no sé, un Tennessee Williams, sí. un Miller, un Arthur Miller, i no, vam fer Shakespeare. I va ser una professora molt estricta, perquè jo només vaig estar a Nova York com 8-9 mesos, i els primers 6 mesos només podia mirar, no podia parlar. I els últims 3 mesos em va deixar parlar.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Jutta. Sí, era molt exigent, l'Jutta Hagen.
0: Que aquesta època, el Salir de classe, després ve Hospital Central, si no m'equivoco.
1: Hospital Central, Comissario, Siete Vidas...
0: Te'n vas a viure a Madrid, entenc.
1: Sí, vaig quedar a Madrid, sí, sí. I vaig estar des del 2000 fins al 2008 a Madrid, gran ciutat.
0: T'adaptes bé?
1: Sí, m'agrada... Soc molt nòmada. Sí, m'agrada molt viure en molts llocs. Jo quan la gent diu, oh, ara me'n vaig de viatge i agafo un avió, penso, genial, genial. I viure a llocs diferents m'agrada molt.
0: Però no tenies aquesta sensació agradolça de dir, ostres, m'ho passaré molt bé, però deixo aquí la família, amics, això no... No ho has viscut així?
1: No ho he viscut mai així perquè sempre he tornat a casa. Sempre he tingut la sort que he pogut tornar a casa. Jo entenc les grans separacions de distància, no? Si vas a viure a Austràlia, als Estats Units, o te'n vas lluny, no? A Indonèsia, o on sigui. Però quan vius per Europa, sempre és accessible, crec.
0: Doncs tot i que la Bea Segura no va tenir aquesta sensació agradolça, ara ha arribat l'hora que soni l'himne per antonomàcia de les sensacions agradolces, és a dir, la Bittersweet Symphony. Oh.

0: Què ha passat aquí? Que se'ns ha anat la música i tot. Ara
1: sí,
0: que...
1: perquè aquest vídeo... Ara hem de parlar del vídeo i no de la música, perquè el vídeo és brutal, aquest vídeo de Bittersweet Symphony. I a més... Ah, mira-te-la, que torna.
0: Està tothom més tranquil. Mira, el nostre tècnic ha perdut ja el poc cabell que li quedava, l'ha perdut tot ara amb aquest tall que hem tingut tècnic. Seguim aquí, amb
1: seguim aquí.
0: Que sempre els oients ja ho saben, us demanem una petita explicació de per què trieu cada cançó i així ens orientem una mica. I tu aquí has volgut encriptar i has posat Sidecar, vídeo favorit. Que jo he deduït, no, que sent actriu, no és d'anar amb la moto i el Sidecar al costat, sinó que serà algú de festeta.
1: Sí, no sé si us en recordeu, els de la meva quinta, que hi havia aquest bar tan genial, el bar Sidecar, no sé si encara està obert, al costat de la plaça Reial.
0: Dues plantes, no?
1: La planta de dalt, la planta de baix, es feien concerts i la planta de dalt és més com un bar normal i corrent. I teníem moltes teles i en una d'aquestes, doncs, que posen el vídeo de Bittersweet Symphony. I aquell home caminant, mirant els ulls, i totes les coses que passaven, i com després, amb els anys, me n'he adonat que molts li han copiat aquesta idea, la Kylie Minogue, I can get you out of my head, I just can't get you out of my head, saps?
0: Sí, home, i tant.
1: Doncs aquesta cançó va copiar la idea de Bittersweet Symphony, i a més, és una versió... Bueno, ells van fer aquesta cançó tan bona, però el que em sap molt de greu és que té una cosa molt tràgica, que és que amb ells no els hi van deixar cobrar els drets, perquè crec que, no sé si els Rolling Stones van creure que els hi havien plagiat, i durant molts anys van estar amb una contingència per drets d'autor, fins que al final els hi van dir, no teniu raó, és vostre. Però el seu gran èxit d'aquest grup no van poder gaudir del fruit econòmic que hagués suposat.
0: I no era retroactiu? De dir, no teníem raó, us tornem tot el que us devem des de...
1: No ho sé. Haig d'investigar això, però van estar... Sí, van tenir bastant lliu amb aquest tema.
0: I en aquesta època que anaves a Sidecar a veure videoclips,
1: sí.
0: És l'època que t'estàs formant com a actriu?
1: Sí, és l'època que m'estic formant com a actriu i és l'època que sortíem, per exemple, aquesta nit estava amb mi el Joan Carreras, gran actor, gran actor d'aquí del nostre país, i també la Mireia Xalà, crec que també hi era l'Albert Triola.
0: Déu-n'hi-do, quina generació, no?
1: Sí, crec que també hi era l'Àngel Llàcer, i no sé si també hi era la Sílvia, però potser no, la Sílvia Abril, però sí, tots en allà, sí.
0: Sí, ja us anava el tema de... després de les classes i això,
1: Anàvem, sí, ens preníem alguna coseta i tal, però sempre molt, molt innocent. Jo crec que eren anys molt, molt innocents, no... Sortíem, però no gaire, no et creguis, no era... fins al final.
0: He vist que, a més de... Això ho he trobat a internet, i per tant, com totes les coses que estan a internet, s'han de posar en quarantena.
1: Sí, sí.
0: I és que, a més de formar-te com a actriu a l'Institut del Teatre, també ets experta en dansa, en equitació...
1: Equitació.

0: teatre, també ets experta en dansa, en equitació...
1: Equitació, munto a cavall, però experta...
0: I patinatge sobre gel.
1: Sí, patinatge sobre gel, atenció, atenció, eh?
0: Sí, clar,
1: patinatge
0: clar.
1: Sobre gel, ho has de posar al teu currículum, perquè no se sap mai quan et demanaran fer una ai, Tonya, saps? Però patino, sobre gel patino, però experta, potser diríem que no, eh? Ballar, ballo, però, clar, no com una ballarina professional, però puc ballar. I l'altra, quina era? Ah, equitació. Muntar cavall, sí, munto cavall, això sí que ho puc dir. El que passa és que, si no, com que no munto cavall, no tinc cavalls, ni tinc res, ni tinc accés a una equitació fàcil, però sí que et puc dir que si veig un cavall, puc muntar-lo.
0: El muntes, no? Veus un cavall i dius, vine cap aquí.
1: Vine cap aquí,
0: però això ho portaves tu après de casa teva quan comences a formar-te com a actriu, o són complements que decideixes fer?
1: Són complements que sobretot es posen als currículums perquè queden superbé. I llavors tu estàs patinant sobre gel, doncs potser... 3 hores al dia i 3 hores al dia, 3 hores a l'any, perdó, 3 hores, no, no arriben ni 3 hores i dius que patines, no? És per no tancar-te les portes a cap càsting.
0: Bé, has fet algun personatge que hagis patinat sobre gel?
1: Mai.
0: O hagis muntat a cavall?
1: No, però mira, potser avui me'l donaran.
0: Home, si l'esteu escoltant,
1: directors de càsting, directors de cinema
0: sobre gel, tot junt, s'ha fet.
1: Sí, sí, i ballant per a sobre del cavall.
0: Que ara parlàvem de les nits de festa, innocent o innocent, i no sé si ja has identificat aquesta cançó que està sonant ara mateix de fons.
1: De Bussetti.
0: Que crec que d'alguna manera transporta una nit, que vulguis o no, et va canviar la vida.
1: Sí, és la nit que vaig conèixer el meu marit. El meu marit és el Charles Miller, que és aquest que canta ara, i tenia aquest grup que es diu Bussetti, que fins al 2008 és un grup que anava amb una trajectòria boníssima, però tots eren estudiants d'altres carreres i van decidir continuar les seves carreres perquè la música és duríssima. Però sí, sí, aquest que canta i toca el saxo és el meu marit, el Charles Miller.
0: Com us coneixeu?
1: Per la nit, evidentment, ja saps. Oients, no surto per la nit. Sóc una persona que m'adormo per la nit.
0: Que està projectant.
1: Us ho dic.
0: Que està projectant la Bea, no?
1: De, la Ferrera. No, no, els meus amics, ara si m'estan escoltant, tinc trucades dient-me, però que gran mentidera, perquè jo arribo a les 12 i m'adormo. Però sí, les meves cosines estudiaven allà a Londres, una d'elles s'ha quedat a viure a Manchester, que és ballarina, i vaig dir a la meva cosina, presenta'm algú. I un amic en comú ens va presentar el Charlie. I el vaig conèixer una nit a Londres i sí, realment, mira...
0: Sí, mira.
1: Tot com canvia la vida, eh? Ara, Londres és on visc.
0: Que ja et va dir, toco en un grup de música...
1: Sí, ja no tocava.
0: Ja
1: jo
0: no
1: quan
0: tocava.
1: El vaig conèixer, just s'acabaven de separar aquella setmana, sí.
0: I
1: sí,
0: encara
1: sí.
0: Escrivia teatre?
1: Oh, escolta'm, però Jordi, que ho saps tot?
0: Això és que sí.
1: Escrivia teatre, escrivia gags per la ràdio, per programes de la BBC de comèdia i escrivia música per gent i tal i escrivia i no, el que feia era també llegir llibres amb l'oportunitat de fer-los cinema per fer pel·lícules. Llavors les productores deia, a veure, llegeix-te aquest llibre, fes-nos un bon resum de si creus o no si es pot fer amb guió i es pot portar a la pantalla.
0: I ara és advocat.
1: Però escolta, Jordi...
0: Però ara en parlem una mica més del Charlie, però escoltem-lo una mica més a cantant.

0: Però clar, aquí tenim un problema. I és que tu vius a Barcelona.
1: I ell a Londres.
0: I a Londres. Bueno, tu entre Barcelona i Madrid, no?
1: Sí, jo realment estava visquent a Madrid i ja havia viscut a Nova York. Londres està molt a prop, 2 horetes amb avió. Puc tornar a treballar aquí quan em demanen. Vull que no... Vull dir, com a actriu catalana i espanyola tinc més feina aquí a Catalunya i a Espanya que no pas a Anglaterra. Tot i que a Anglaterra no em puc queixar, perquè sí que és veritat que he pogut anar a fer cosetes. Però és evident que ell, al dedicar-se al dret... El dret és el common law en allà, i aquí tenim el dret romà. Llavors, si tu vols exercir com a advocat a Espanya, has de treure't la carrera de dret.
0: Si has de començar de zero.
1: Has de començar de zero. I, clar, ell ja ha fet un canvi de carrera, perquè d'escriptor i músic va passar-se a l'advocacia. I, clar, ara demanar-li també... Pots anar a estudiar el dret romà? No, crec que de moment no passa. Però mai se sap, perquè potser en el futur decidim venir cap aquí i ell vol buscar una feina per aquí. Estem sempre oberts a qualsevol... S'ha de ser lliure i s'ha de ser mentalitat oberta.
0: El cas és que el 2008, no sé si és jugar amb vos una moneda que ara ho creu, però ets tu la que va cap a
1: Londres. Jo vaig més cap allà, jo tenia moltes ganes de ser mare... Això és el que a mi em va costar molt. Jo no sé si ara heu sentit que hi ha hagut un documental molt interessant que es diu This is Endometriosis, que parla d'endometriosi, i jo no he patit, tinc endometriosi severa i m'ha costat molt ser mare. Llavors vaig decidir dedicar-me molt a intentar ser mare, i d'aquí vull abraçar totes les mares que tenim endometriosi, que ho hem aconseguit, i a les que ho estan buscant i a les que no ho han aconseguit, en aquesta lluita tan personal de la dona i també, evidentment, de l'home que l'acompanya. Una abraçada ben forta a totes. Mua.
0: Que en el teu cas ho vas aconseguir? Tens dos
1: marrecs, no? Ho vaig aconseguir, tinc dos marrecs maquíssims i tinc molta sort, tinc molta sort.
0: Que quan te trasllades a Londres t'adaptes bé a la vida londinenca?
1: Sí. Londres és una ciutat...
0: Gegant.
1: Gegant, canviant.
0: En tots els sentits. Les voreres són gegants, els autobusos són gegants, tot és gegant.
1: Tot és gegant, però alhora també petit. És a dir, els carrerons de Londres són, si vols moure't pel centre, són, comparats amb una eixample ben feta d'aquí a Barcelona, és realment un embolic. Però Londres és una ciutat que, si tens la sort, clar, a veure, el meu cas és molt particular, cadascú té la seva experiència, però si tu estàs amb un anglès, amb algú que és d'allà, és el de sempre, no? És molt més senzill adaptar-te a la vida de la ciutat si coneixes... A més, és que el Charlie va néixer a l'hospital que està davant de les cases del Parlament, al St. Thomas Hospital, o sigui, allà al costat del...
0: És de Londres, de Londres,
1: de pedra picada de Londres. I clar, tots els meus amics, la majoria són londinencs, no gent de pas, perquè jo conec molta gent de fora que ve a Londres, clar, es passen 5-6 anys, tenen molts amics, la majoria de fora de Londres, i aquestes són amistats que van i venen. En ciutats tan grans hi ha sempre un canvi migratori molt bèstia, i quan fas 5 o 6 anys sí que t'has de plantejar, si la teva parella no és d'allà, potser tornar. Clar, jo no ho tinc tan fàcil per tornar, perquè jo tinc mitja família a Barcelona, mitja família a Londres. Llavors, continuo dient que tenim la sort d'estar a Europa, que és un continent relativament petit. Londres-Barcelona, 2 horetes, 1 horeta i mitja, i mira, i es pot compensar, tot i que, evidentment, abans, quan parlàvem del sentiment agridolç, és veritat que quan et vas fent gran, la terra tira. I estar amb la teva gent tira
0: molt. Vas haver de fer renúncies, evidentment.
1: Sí,
0: és
1: un pas molt gran. I a nivell de carrera, també. Perquè de passar a tenir ofertes molt grans, el fet d'estar distanciada, també la maternitat, potser la carrera es va ressentir una mica, però gràcies a Déu he aconseguit enganxar-la i continuar treballant, i gràcies a Déu la gent em continua trucant, toquem fusta.
0: Sí, sempre, fusta, això sempre.
1: Però... Ja saps que és dificilíssim la carrera d'actor, és una cosa que...
0: Però bé, de fet, he llegit, no sé si és cert, que al principi amagaves que vivies a Londres quan venies aquí a fer càstings. Per què?
1: Sí.
0: Que era un hàndicap?
1: Sí. Sí, perquè si ets de Londres, diran, ui, ara em demanarà avions, ara em demanarà lloc on viure, o ara em demanarà... Clar, a nivell econòmic es pot complicar la cosa, no? Amb els anys he anat aprenent que cada projecte té el seu...
0: Ara ja ho dius, que ets
1: de Londres? Sí. I cada projecte té el seu budget, el seu... Com es diu el budget en català?
0: Budget, home.
1: Que m'agrada dir les paraules en el seu idioma.
0: Les seves coses, vaja.
1: Les seves coses, clar, cadascú la seva economia i en alguns casos et pots permetre segons què, però en realitat és un tema molt particular perquè el món dels actors, moltes vegades, si vius a Barcelona i treballes a Madrid, pot ser que no et cobreixin despeses que semblen molt lògiques, que te les haurien de cobrir, però a vegades no te les poden cobrir. És complex, és un tema complex.
0: Que, tot i això, no?, que portes 16 anys visquent a Londres...
1: 16 anys a Londres, 16
0: has anat fent projectes aquí i, de fet, sense anar més lluny, actualment, déu-n'hi-do, els projectes en els que et podem veure, no?, perquè has estrenat Terra Alta a Movistar Plus.
1: Sí, sí, sí.
0: També surts a la pel·lícula Altas Capacidades.
1: Sí, un personatget allà.
0: Estrenes pendents, també en tenim.
1: Estrenes pendents. Tenim una sèrie per Netflix que es dirà Los Secretos de la Cortesana. Tenim... I ara acabo de rodar una pel·lícula que té un títol provisional que és El Jardín de Té, del Gonzalo López Gallego, que és un director... És extraordinari, el Gonzalo López Gallego, sí. Va dirigir El Rei de la Muntanya i després n'ha fet moltes coses a Amèrica i ara està a Canàries. I aquesta és una pel·lícula que espero que s'estreni. Tinc molta il·lusió per aquest projecte.
0: I aquesta és la part espanyola.
1: Aquesta és la part espanyola.
0: Després tenim la part anglesa.
1: Tenim la part anglesa, que tenim molt de teatre, jo crec, i gràcies a Déu, aquest any una oportunitat única que també s'afegirà amb mi al càsting el Andro Crespo, que és un actor català meravellós, que és un actor que ha treballat, que ara està a l'Oberon de París, que també, primícia, també hi serà amb mi. Per primera vegada podré parlar català al Shakespeare Club. Ostres. Amb un company de la companyia. O sigui que això és un hito.
0: Ja en som dos, anirem portant gent, cap a la...
1: Anirem portant gent. Sí, jo parlo molt dels actors i, evidentment, dels companys, però l'Andro s'ho ha guanyat amb un càsting meravellós que ha fet i sí, sí, s'afegirà a la nostra companyia, o sigui que estic molt contenta.
0: O sigui que per tot el que estem parlant, si jo et pregunto quin és el top 3 de millors decisions de la teva vida, allà estaria la d'anar a viure a Londres, no?
1: Ostres, no ho havia pensat mai, però potser sí, perquè clar, família,
0: tu has format feina, una família, segueixes tenint feina...
1: Segueixo tenint feina, tens tota la raó, si ho observem des d'aquest punt de vista. Sempre he tingut la por del fet d'estar lluny, de ser oblidada. Sempre als actors ens passa això, no?
0: Però per la feina, pels amics, per la família...
1: Per la feina. Jo crec que la família, desgraciadament, no es pot oblidar de mi. Soc molt pesada, estic molt a sobre, i els amics tampoc, perquè soc molt pesada i també estic molt a sobre. Però la feina sí que, clar, vols sempre estar present, no?
0: Uh-huh. Després en parlarem, però bàsicament el que estem dient és que si jo et pregunto si pots rebobinar en el temps i ho tornaries a fer, i la teva resposta seria, com canta Madonna, over and over.
1: Oh, yes.
2: Llapis de memòria.

0: Madonna, sonen al llarg de memòria aquesta que canta, l'actriu ve a assegurar que és un tema que forma part del repertori del mític àlbum Like a Virgin que la reina del pop va publicar l'any 1984 quan tu, Bea, tenies res. 9 anyets o així, no?
1: Tenia 9 anyets. Saps aquesta sensació d'agafar el teu primer casset? Casseter. El teu primer casset. I d'obrir el casset nou. I treure aquelles cançons de la Madonna?
0: Si és el teu primer casset, aquest.
1: El meu primer casset.
0: Pagat amb els teus diners.
1: Pagat amb els meus diners.
0: Amb les meves setmanades o d'on surten?
1: Amb les meves setmanades que em donaven els meus papis. I recordo que Like a Virgin m'agradava, però és que totes les altres cançons, no sé si us en recordeu, si l'heu escoltat, però hi havia aquella de Shoo-bee-doo-bee-doo, don't love. I totes les cançons em tornen boja. I és un casset que per les dones, no sé, és com una... De sobte, no sé, podies posar flors al cap i sortir al carrer, és una mica Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Madonna era com un extraterrestre de dona. És a dir, era algú tan modern, tan extraordinàriament lliure, que et feies sortir, que et volies posar les mitges del revés, maquillar-te, posar-te la piga... I amb 9 anys, això és que ho vius d'una manera tan especial. És una obsessió.
0: Sí, tenies la família fregidíssima amb el Like a Virgin a totes hores.
1: Sí, però també estava la meva germana, que li agradava molt, Michael Jackson, i a mi també m'agradava. Els meus pares els hi agradava molt. Els meus pares tenen un gust musical preciós. Em recordo que em posaven Electric Light Orchestra.
0: Home, hello!
1: Em posaven també algunes cançons italianes d'aquella època, així ben divertides. Rolling Stones, molta cançó de Rhythm Blues, l'Aretha Franklin, els Moody Blues, tota aquesta gent. Anar amb cotxe amb els meus pares, recordo sempre amb molta il·lusió per la música que ens posaven.
0: Cap al que dius a Can Segura Folk, que éreu 4?
1: 5.
0: 5?
1: Jo tinc dues germanes, una més gran i una altra més petita.
0: I tu ets ara al mig.
1: Evidentment.
0: Tens antecedents artístics a la família?
1: Sí, tinc el... El que passa és que no teníem molt contacte fins que vaig arribar a l'Institut del Teatre. El meu segon tiet és el Frederic Roda. I tota la família Roda, amb la cara Roda, que ara està, dirigirà aquí al Nacional. La família Roda, el meu avi, el meu besavi, el pare de la meva àvia, el Frederic Roda pare, era tenia passió pel teatre i feien teatre amateur a Barcelona i escrivien i tenien teatre al costat de Sant Cugat, com es diu ara, mare meva.
0: Valldoreix.
1: Un altre?
0: La Floresta.
1: Un altre?
0: Les Planes.
1: Les Planes, no.
0: Hem de parar a jugar aquest joc.
1: Sant Cugat, Sant Cugat.
0: A l'1-2-3, no podem seguir jugant. A l'1-2-3. Que tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: De barri?
1: Sarrià.
0: I quins records tens d'aquell Sarrià anys 80, no? Que és on tu et cries.
1: Sí, Sarrià és un poble. Sarrià és un poble. Llavors, Sarrià, clar...
0: És o era?
1: És.
0: Continua sent?
1: És, continua sent. El que passa és que últimament, quan hi vaig, com a tota Barcelona, es nota molt que hi ha molta gent... Clar, la Covid jo crec que va fer que molta gent treballés des de casa i va fer de Barcelona una ciutat molt agradable per venir a treballar. I sí que és veritat que he sentit que hi ha més immigració al barri i això ho he vist, ho he notat els últims 5-6 anys. Però Sarrià sempre ha tingut la seva colla, el seu teatre, les seves festes, és un barri molt agradable, petitet...
0: Hi ha dos Sarrià's, no? Ara podríem dir la part aquesta, no? De Major de Sarrià, que és la que
1: sí,
0: estàs descrivint.
1: Que és d'on soc jo.
0: Part, no? Que és el Passeig Bonanova, que potser és més residencial.
1: Ah, sí, clar, jo no soc del Passeig Bonanova, soc de Major de
0: Sarrià. De la part de poble.
1: Sí, de poble. Sí, fem molt poble, ens agrada molt, i les festes majors la gent s'involucra, i a vegades he obert alguna festa, i la meva família, perquè tinc molta família que viu al barri, col·laboren molt sempre que poden.
0: Que tu quan eres petita ja et deien Laura, què vols ser de gran? Tu què deies?
1: M'has dit Laura, eh?
0: Ai, perdó. Laura,
1: li ha quedat la Laura Peris.
0: Sí,
1: és que no seràs ni el primer
0: Bea,
1: ni l'últim. Ara em posaré a plorar. Ja, mira, jo de gran no ho sabia, Però ja va haver un moment que m'agradava molt imitar la Montserrat Caballé. Em posava un casc de moto al cap, així, negre. Us en recordeu, el pentinat de la Montserrat Caballé?
0: Sí, era... tu eres un calimero d'aquests.
1: Un calimero d'aquests negres. I em posava així a fer una miqueta d'òpera. I m'ho passava bomba. Però tampoc volia ser cantant d'òpera. També m'agradava molt imitar, per exemple, el meu pare, que és advocat, com el meu marit, com el meu avi, jo estic rodejada d'advocats, m'agradava fer veure que era advocada, advocadessa, i feia veure que feia contractes. Em passava molta estona escrivint amb un paper i, mira, així passava.
0: Però ser actriu, no, de moment, de petita, no...
1: No, ser actriu em va sorgir gràcies al Carles Vila i al Dani Aranyó, que és un director i un director de fotografia, molt, molt macos, que em van dir, vols fer un petit curt? Llavors a Menorca, que estàvem allà a Menorca, em van dir, va, posa't a córrer per aquí, farem com una història d'una noia que arriba a aquesta casa.
0: Sense cap formació, tu?
1: Sense cap formació. I això ho vaig fer als 16 anys i vaig dir, ui, això m'agrada molt. I llavors vaig dir als meus pares, puc fer classes de teatre? I em vaig apuntar al col·legi al teatre. Perquè llavors al col·le no fèiem teatre. O si en fèiem, fèiem només per fer la representació de Nadal. Assajant una cosa molt particular, no? Però el que és realment aprendre teatre va ser el col·legi del teatre.
0: Però des de ben joveneta que has anat encadenant feines, perquè crec que és amb 19 anyets que fas Los transeúntes.
1: Ai, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Del Lluís Allier. Això és el primeríssim que fas professional?
1: No, abans vaig fer d'extra a O Europa de Degoll de Gom.
0: Home, mítica.
1: I estic al casament, el primer casament homosexual, que estic allà animant els nuvis. Va ser de les primeres imatges que meves. I això ho sé per un fan que tinc que es diu Jaume Felip, que és un encant que ho sap tot.
0: Et té encara més clitxada que nosaltres,
1: eh? Em té molt clitxada.
0: Que suposo que quan començaves no eres del tot conscient de com de maca pot ser aquesta professió i a la vegada, com parlem abans, de que també pot ser una professió molt cruel i molt cabrita, sobretot quan no la pots exercir.
1: Clar, crec que vaig escoltar el Marc Rodríguez que deia
0: sí,
1: aquí que amb ell l'entusiasme, no? És una professió que té un entusiasme brutal. És el que ens passa a nosaltres, estaríem tot el dia actuant, si poguéssim. Evidentment que és molt cansat i hi ha gent que té molta feina i fas dues sèries alhora i et pots tornar boig, o teatre per la nit i després tele pel matí i estàs per tot arreu, però en el fons de l'ànima ets de les persones més felices del món, perquè la gratitud de la professió és meravellosa. El que passa és que els temps que no t'agafen, jo sempre penso quan acabo de rodar que ningú em voldrà mai més, que aquesta és l'última vegada que rodaré, i és una sensació de precipici, i tothom al voltant ho sap, que tornaràs a rodar, tornaràs a agafar, tindràs una altra feina, no et preocupis,
0: però tu no ho saps.
1: Tu no ho saps qui trucarà a la porta. I, clar, aquesta sensació és molt estressant.
0: Si tu en aquests mesos de sequera, tu estàs angoixada.
1: Intento no estar angoixada i buscar-me la vida de moltes maneres, però sí.
0: I amb els anys això millora? Empitjora? Perquè
1: no,
0: a més hi ha
1: no
0: el tema
1: millora,
0: aquest
1: no.
0: De, que parlem molt, no?, de que les actrius, a mesura que van complint anys, cada vegada hi ha menys papers.
1: Sí, en general és així. Hi ha molta cosa per gent jove i després gent que té 30 anys... Bueno, molta cosa. Sempre és difícil, eh? Sempre hi ha molta demanda d'actors i molta oferta d'actors i poca demanda. Sempre és així, tot i que les plataformes doncs, han creat més feina. Però sí, sempre hi ha una sensació de... Sí, una sensació de aquest serà l'última feina. Però tothom ho diu, eh? Fins i tot gent que ha guanyat Oscars. És una cosa molt comú de la professió. Quan, per exemple, han començat els contractes no fixes de la gent, no? La gent que té professions més normals, entre cometes, nosaltres els actors diem, clar, uh-huh. Clar, estàs 3 mesos aquí, ara 2 mesos allà.
0: Em sona. Uh-huh. Clar, vosaltres el primer contracte fix és la pensió. Quan sigueu grans.
1: Sí, arribem a la pensió, sí. Sí.
0: Suposo que en aquests instants d'angoixa, doncs, pot anar bé, no?, escoltar la música d'Eric Satie.
1: Pot anar molt bé.
0: Que està sonant ara mateix de fons.
1: Sí.
0: Què hi fa Eric Satie en el teu llapis de memòria, Bea?
1: És per posar un punt clàssic en les nostres... A mi m'agrada molt la música clàssica. I Eric Satie és un romàntic. I... Té molta textura en aquesta, en Aquesta és gimnopedino.
0: No, aquesta és... Ai, em digueu tu. No, Nocions. Nocions.
1: És francès, això, eh?
0: Clar, sí, sí, clar. Que... Aquí ho has de dir, tu. És que de mi se'n riuen, ja veus com estan tots aquí.
1: És que aquesta... Nocions. Nocions.
0: És Nocions.
1: Nocions número 1, l'an de Rick Satie. Sí. Fet per Bruce Liu. Sí, doncs... No, perquè el gimnopedí és del...
0: També és de l'Eric Satie.
1: És de l'Eric Satie, sí. Sí, sí, és veritat.
0: Tot s'assembla una mica, és el jarabe de palo de la música clàssica, una mica.
1: Exacte.
0: L'Eric Satie.
1: Bueno, no ho havia descrit així, però sí, és molt conegut. I, però a mi m'agrada molt. Aquesta cançó, a més, em porta... Quan m'has dit això, no?, de si estàs angoixat, no?, aquests anys que no treballes o aquests mesos que no treballes, és una de les cançons que et pot portar a terra i a observar la vida des d'un altre punt de vista, no?, a fer un punt a la teva vida... accelerar una mica el cos i veure-us tot des d'un altre punt.
0: Doncs va, anem a fer això que ens diu la Bea Segura.

0: Que tot això, Bea, tens dos fills que són, què, adolescents, preadolescents...
1: Preadolescents.
0: Els hi tira la interpretació?
1: No ho demostren, però sí, el gran potser sí, el gran potser sí. Però
0: imita
1: no,
0: el Pavarotti, el gran?
1: No imita el Pavarotti, però li agrada molt la dansa, per exemple.
0: I ja que vas fer tu el moviment d'anar a Londres, digue'm, sisplau, que tu has pogut triar els noms dels teus fills i els has posat noms ben catalans, Estanislau, Berenguer, Isidre...
1: I amb ella, Guinaueta...
0: Armazenda.
1: Armazenda o no, Almodis.
0: No és així, no?
1: No, no és així, no. He aconseguit que es diguin com els meus pares.
0: Bé, no està malament.
1: Sí, tothom diu, com, què?
0: Clar, com es diuen els teus pares, també?
1: Que Francesc i Inés.
0: Entra bé, i a més a Anglaterra ho saben pronunciar bé.
1: Inés els hi costa més. Ah, Inés, Inés,
0: ah.
1: Inés.
0: I Francesc, no?
1: I Francesc és Frankie.
0: I en quin idioma parleu a casa?
1: Jo amb els meus fills parlo, la meva llengua materna és el castellà, però els hi canto en català, eh? No us penseu que deixem el català de banda, ni molt menys. I el Charlie els hi parla anglès.
0: Sí, saben català, castellà i anglès, i quan venen aquí a veure els avis i la família...
1: Sí, català i castellà.
0: I bé, eh?
1: I bé.
0: O sigui, no...
1: Sí.
0: Hey, com esteu?
1: No, no. A vegades la gent els hi pot... Clar, perquè ells viuen més temps en allà, potser una mica d'accent, però bé, bé, ho portem bé. Ho portem bé.
0: Són del Barça o de l'Espanyol?
1: Són del Barça.
0: Bé, no?
1: Molt
0: això
1: bé.
0: Això ho has guanyat tu.
1: Això ho he guanyat.
0: Serà que no hi ha equips a Londres?
1: Sí, sí. No, a casa tenim de tot, eh? A la família londinenca tenim un del West Ham, un altre de l'Arsenal, un altre del Spurs, del Tottenham...
0: Sí.
1: I un altre del Chelsea.
0: Sí, esteu fent tot el perímetre de Londres.
1: Sí, però crec que ens manca un altre equip.
0: Un del Fulham.
1: Fulham.
0: I això està costat de Chelsea.
1: There you go, Fulham,
0: sí,
1: molt
0: jo vaig
1: bé.
0: Estar vivint allà. Saps aquells que deies que van estar allà un temps i van aprendre
1: sí.
0: més italià que anglès?
1: Sí, tu ets d'aquests.
0: Jo soc un d'aquests.
1: És molt comú.
0: Sí, clar, t'ajuntes al final. Vull
1: clar,
0: dir,
1: amb gent que et pots entendre.
0: El londinenc pur
1: Clar,
0: està amb mi.
1: És... No, i tant que voldria.
0: Bueno.
1: Ara ja que ens coneixem, tu quan vinguis a Londres ja et presentaré tots els anglesos.
0: Que ara que ja els tens crescuts, ara has pogut fer més aventures teatrals. Per exemple, l'any passat vas estar al TNC, no? Fent
1: Anna Karenina, amb gent extraordinària.
0: Gira per Europa.
1: Per Europa, que va ser meravellós. A Zagreb, vam anar a Brussel·les, vam anar a París, vam anar a Oporto. Va ser...
0: Clar, això no ho podies haver fet fa 8-9 anys... No, perquè devien ser molt petits.
1: Jo tinc un marit extraordinari i fa 8-9 anys també ho feia.
0: Sí?
1: Sí.
0: Chapo.
1: Sí, sí. I tothom em deia, però amb qui es queden? I amb el marit, amb ell.
0: Evidentment.
1: O sigui, jo he tingut la sort de que el meu company de vida és una persona que sempre, fixa't, érem molt petits, perquè es porten molt, molt poc temps, mai, és que et pots creure que ni em trucava per dir... Escolta, avui què els hi puc fer per sopar? No, no, no, no, mai.
0: Sí, una persona funcional al
1: una
0: costat.
1: Una persona funcional, però 100%. Et diria 200%.
0: Que estrany.
1: Molta sort.
0: Que em sona.
1: Que estrany, sí.
0: Bé, ens queda poquet temps, però no. Encara tenim una mica d'estona per, com dius tu, somiar desperta.

0: The Hill dels britànics de House of Love, sonant el llapis de memòria de l'actriu Bea Segura, una cançó que, com dèiem, tu has escrit com que et fa somiar desperta. I en què somies desperta, Bea?
1: Doncs una mica el que comentàvem abans amb la música. Em passa molt que m'imagino fent un vídeo musical. És una cosa... Vull dir, jo crec que és un tema de presència, de fer veure que estàs... que tens èxit sent cantant. I em fixa, no sé, potser m'hauria de fer cantant, potser
0: aquí... Bueno, però estàs fent d'intèrpret, no?
1: Exacte,
0: perquè tu estàs sempre protagonitzant aquest videoclip, la cançó d'aquest...
1: Que pesada, no?
0: Bueno,
1: que s'entrista, no?
0: No et poses de coro, no? Tu no estàs tocant el tamboret, la mandolina, tu sempre estàs cantant.
1: Jo sempre estic cantant, sí. Però aquesta cançó és molt típica de... meva de fa molts anys i sempre me l'escolto i m'agrada molt també amb Lou Reed i aquest tipus de trash, no? De trash, de rock trash, que m'agrada a mi molt. M'agrada aquesta, m'agrada molt The Cure. Clar, t'he posat també, no sé si tindrem temps d'escoltar-la. A Forest.
0: Ara ho sabrem.
1: Ara ho sabrem. Oh.
0: Ara ho sabrem. Ah. A Forest, de The Cure no l'has posat, eh? La vas descartar. Aquí no està, entre les dues últimes. Però
1: què
0: espera't
1: dius?
0: Un moment.
1: Ai.
0: La vas descartar.
1: A veure.
0: Que ens queda molt poc temps, però ja que parlem de somiar desperta,
1: sí.
0: Com vas acabar actuant a Black Mirror, al costat de la Salma Hayek?
1: Ai.
0: Capítol 1 de temporada 6.
1: Joan is awful.
0: Doctora Atkinson.
1: Oh, yes. Si teniu cap problema psicològic, aneu cap a la doctora Atkinson, que us ho solucionarà tot.
0: Déu-n'hi-do, no? Això és una supersèrie.
1: Això va ser molt... A vegades em truquen, el meu representant anglès, per fer lectures. És a dir, no tenen els actors que parlin espanyol o que tinguin accent espanyol o europeu, i em truquen a mi per fer tots els personatges llegint el capítol. I això ho he fet per The Night Manager, que vaig conèixer el Hugh Laurie, que és meravellós.
0: Doctor House.
1: I ho vaig fer per Black Mirror. I a Black Mirror jo estava llegint i dic, ui, m'encantaria pertànyer en aquest projecte. I la Ali Panquin, que és la directora, me la vaig trobar als serveis.
0: Es va, ho sé.
1: I li vaig dir, escolta, Ali, que heu tancat el càsting, ja sé que els personatges grans ja estan donats, però heu tancat el càsting, hi ha un personatge petitet, i vinga, el dia següent estava fent el càsting, i em vaig posar, perquè jo fent la lectura feia de Salma Hayek, llavors em van dir, posa't una mica Leona, perquè el personatge és Leonil. Dic, molt bé, doncs jo em poso així, em vaig posar un vestit així molt exagerat, i pel personatge de la Dr. Atkinson, el dia següent em vaig posar les meves ulleretes, em vaig vestir molt modoseta, i vaig fer la prova i vaig tenir la gran sort que em van agafar. I va ser un rodatge molt interessant, perquè el dia d'arribar a rodar, jo tenia un personatge molt petitet, però tot i així em va impactar molt perquè quan estàvem rodant, tot era dones. Tot, els tècnics, tot.
0: I per desgràcia et va impactar.
1: Sí.
0: Doncs bé, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb què acabem. No està a Forest de The Cure, no sé per què ho has dit, perquè la hauries descartar abans. Aquí tenim Riverside, d'Agnes Obel, i tenim Terra Titanic, bé, no sé quin grup és.
1: Del Schilling, del Peter Schilling.
0: Del
1: que
0: Peter
1: és un...
0: Schilling.
1: Què preferiu? Alemany o...
0: El que tu vulguis, perquè
1: o
0: és el
1: del nord d'Europa. És el meu llapis de... Va, doncs, a veure, jo els pregunto als tècnics... Terra Titanic o l'altra? Terra Titanic, va, fem Terra Titanic.
0: Doncs va, anem tancant amb Terra Titanic i mentre comença a sonar, deixa'm que et digui que bé, segur, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer ser aquí amb vosaltres. Jordi, ets una passada i m'ha encantat.
0: T'escolto demà al balcó, demà a Puigvoltes.
1: Sí.
0: Amparo Pérez a la producció i realització, Oriol Vila a la web, Roger Cuixart a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb Peter Schilling.

0: Per molts nens i nenes, l'estiu és època de casals. Casals on jugar a futbol, bàsquet, tennis o l'esport que vulguin. Casals on fer sortides a la muntanya, la platja, però també anar a museus i biblioteques. En altres casals, els infants també poden dibuixar i pintar, ballar i cantar, i no hi pot faltar l'aigua. Guerres amb globus, piscines, l'oferta és infinita. Però què passa amb aquells nens i nenes que tenen alguna discapacitat, que tenen diversitat funcional? Tenen les mateixes oportunitats? Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs aquest estiu hi ha un canvi a Barcelona després que l'Ajuntament hagi equiparat els preus de les activitats ordinàries amb els de les adaptades pels infants amb necessitats especials. Va ser una recomanació de la síndica de Greuges arran d'una queixa del sindicat de mares, que posava de manifest que el model que hi havia fins ara generava desigualtat entre uns infants i altres. L'Ajuntament autoritzava activitats adaptades, però amb un cost per sobre del preu màxim marcat per ell mateix. I, paral·lelament, els ajuts econòmics que donava no tenien en compte aquest sobrecost, de manera que eren les famílies les que l'acabaven assumint. Ara això s'ha solucionat i hi ha famílies amb infants amb diversitat funcional de Barcelona que han passat a pagar 1.600 euros a 750, un 60% menys.
0: Però és aquesta mesura suficient? Tenen realment els infants amb necessitats especials prou oferta de lleure i oci? Cristina Cano, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Mariana Cazalà, com estàs? La Cristina i la Mariana tenen fills amb diversitat funcional. Cristina, començo per tu, que formes part del sindicat de mares, precisament que ha impulsat aquest canvi. Sí. És suficient aquesta mesura?
2: No és suficient per una senzilla raó, i és que dintre del que venen a ser els casals tampoc estan a prop de totes les famílies. És a dir, ara mateix hi ha casals que s'han adaptat al preu? Sí. Hi ha suficients casals per poder donar suport a la demanda? Doncs no. Per què? Perquè a més dintre d'aquests casals també depenen de les discapacitats que tinguin. No. Vull dir, potser tu vius a Sants i tens un fill autista i el casal on el pots portar és a Vallcarca, a 45 minuts en transport públic. Llavors, clar, una vegada te trobes que l'oferta de casals és tan limitada, doncs això també és un problema.
0: Clar, ara hi entrarem. En el teu cas, a casa teva, quina és la situació? El teu fill ha pogut anar a un casal? No? Quina situació teniu?
2: És a dir, en el meu cas, el que ve a ser... Jo soc de Montcada i el casal, l'oferta que hi ha de casal públic no hi ha suficient. És a dir, n'hi ha molt poques places i al final hem optat per anar a un casal fora de Montcada que al final és privat.
0: Quin tipus de diversitat té el teu fill?
2: El meu fill és autista, és no verbal, té trastorn de conducta, té TCA, trastorn de conducta alimentària i epilèpsia.
0: Déu-n'hi-do.
2: Un bon mambo, sí.
0: I el portes a un casal privat, quant et costa això al mes?
2: Em costa a uns 800, gairebé uns 800 una miqueta llargs. Però clar, encara hi ha així, el casal on ell va és un casal on estan especialitzats. Vull dir, hi ha tot tipus de diversitats, hi ha tot tipus de discapacitats, hi ha tot tipus de formes i maneres, i aquí hi ha professionals que realment doncs, estan preparats, tenen coneixements, des de psicòlegs, d'educadors socials, vull dir, hi ha de tot. I és agrair poder trobar aquest espai. El portem a l'Ateneu, que és allà a Sabadell, i encara que hem de desplaçar-nos cada dia, és que no tenim altra opció.
0: Mariana, en el teu cas, tens un fill també amb diversitat funcional. Quina és la seva diversitat?
3: Sí, és mi hijo pequeño, va ser 5 anys i tiene síndrome de Down.
0: En el teu cas va a un casal, el teu fill, aquest estiu?
3: Sí, él va al casal de la escuela, que lo lleva una empresa privada.
0: ¿Y cuán net gastes?
3: Son unos 145, 130 euros a la semana. Uh-huh. Y luego está pues esta subvención que se ha realizado, esta ayuda para actividades de verano, tal, que se ha impulsado. Pero claro, la beca solamente sirve para 2 semanas y es una proporción del total. Entonces, si le quieres llevar más semanas, pues ya se ha de pagar completa.
0: Pues suméis la familia
3: sí,
0: también. En el vostre cas, les dues, us heu plantejat portar-los a un casal públic, encara que no sigui a Montcada, per exemple? O...
2: Sí, clar. El que passa que aquí hi ha diverses coses. Una és la formació que hi ha quan parlem de vetlladors. Vull dir, quan hi ha un casal públic, generalment el que fan és posar vetlladors, que són nanos, generalment joves, amb relativament experiència, més o menys experiència, no em vull ficar aquí perquè tampoc d'allò, però sí que és veritat que tenen poca formació i poden agafar nanos amb discapacitat, però o discapacitats una mica invisibles o molt lleus. Uh-huh. Però clar, és a dir, el meu fill t'agafa una rabieta i un nano que potser té 20 anys i un curset de lleure, no sap gestionar un nano com el meu. Perquè, a més, aquí hi ha una altra cosa, la precarietat, que hi ha també dintre de les persones que donen aquest recolzament dintre dels casals. I té obre otro melón. També passa a les escoles i en molts àmbits que ens trobem quan tenim fills amb discapacitat.
0: És que ara que ho has mencionat, la precarietat dels monitors, els que s'han de fer càrrec dels vostres fills, no? Nosaltres ens hem posat en contacte amb la Noèlia, que es dedica al monitoratge d'infants i joves amb discapacitat, i ens ha dit això.
4: La situació de que ens trobem els monitors de casals d'estiu d'infants i adolescents amb discapacitat és que moltes entitats, per reduir costos, agafen personal voluntari i de pràctiques per no tindre que fer més contractació de personal. Al final és una qualitat més baixa en aquest tipus de casal d'estiu, perquè aquestes persones no tenen experiència prèvia ni els coneixen els mateix nens i nenes amb anterioritat, i això és no poder tenir una qualitat d'intervenció, no tenen els seus referents de manera diària o setmanal, perquè al final fem rotació de personal per no tindre tanta persona cobrant a diari i tirem mà d'aquestes i li deixen les mateixes responsabilitats que si fos una persona assalariada. Això és molt injust. La segona part és no tenir moltes vegades tots els recursos que necessitaríem o no poder fer una intervenció més individualitzada, cosa que és molt necessària en molts infants i adolescents que tenim dia a dia.
0: La Noèlia ens ha demanat perdó, per cert, per la veu, pobra, que tan casal li ha deixat una mica així. No sé, dèieu que sí, les dues, mentre parlava,
3: sí,
0: Mariana.
3: Sí, yo también, en nuestro caso, quisimos apuntarle a nuestro hijo a un casal municipal, justamente porque él va a una ludoteca pública municipal durante el curso, donde tiene a una acompañante para él, pero hasta que no está esta acompañante, él no podía comenzar a realizar esta actividad. Y en el caso del casal, directamente nos dijeron, es un casalet, que es menos tiempo, nos dijeron que no nos podían garantizar el servicio como, y ya no nos han dicho nada más, ¿no?
0: Eso vol dir que si no hi és, no es pot apuntar al
3: Claro, yo tengo a mi hija que es mayor, que entonces la puedo apuntar a ella, pero a él no. Entonces es como, es más clara la discriminación también que hay en este caso.
0: Clar, és que parlem de monitors, la precarietat, que no hi ha aquests recursos, ens ho deia la Noèlia. Ara tu deies, no te'l volies apuntar a natació. També deu ser complicat trobar, al principi ho dèiem, hi ha 1.000 casals ordinaris d'esports, d'arts, de cultura, de tot. Hi ha aquesta varietat de casals adaptats?
2: Si parlem de casals adaptats, o parlem de, també del món de l'oci i el que venen a ser, per mi, el que ve a ser el temps lliure, no? Uh-huh. Perquè nosaltres, al final, quan tenim fills amb discapacitat, moltes vegades aquests espais el que busquem sempre és que tingui un tot terapèutic, no? I de vegades, fins i tot com a famílies, ens en oblidem que també necessiten, doncs, un parc, no? Necessiten, jo què sé, pintar, no? Que tot no estigui al voltant de la teràpia. I el tema del lleure és una cosa que és superimportant. Primer, perquè parcs que siguin adaptats n'hi ha molt pocs. És a dir, això per començar. De vegades, no és que n'hi hagin pocs, és que no n'hi ha i t'has de desplaçar. Que això és un altre tema també superimportant, el tema del transport adaptat, que també passa amb el tema dels casals, no? Si t'has atras, és l'exemple que et posava abans, no? Vius en una part de Barcelona, has d'anar a un altre puesto, o vius en un poble i has d'anar a un altre, clar, tot aquest temps és una passada, perquè clar, no hi ha un transport adaptat tampoc per als nostres fills, no hi ha suficients. Llavors, clar, tot el que ve a ser el tema del lleure i de l'oci també és un unicornio que no en trobem.
0: És molt limitat.
2: És molt limitat, és molt complicat, perquè realment, mira, per exemple, per fer esports, depenent de la discapacitat, poden posar un vetllador. Però la meva experiència, per exemple, jo vaig intentar portar el meu fill a taekwondo, i no vaig poder-lo apuntar al meu poble. És a dir, al final vam haver d'anar a un altre puesto on sí que em van permetre poder estar jo a la classe amb ell. M'explico? Però clar, és a dir, poder trobar el tema del lleure és complicadíssim. És complicadíssim.
0: Imagino que el lleure és molt important per ells, però també per les famílies. Mariana, tu ets psicòloga, sí. Acompanyes a famílies amb fills i filles amb necessitats especials. Sí. Com d'important és per als nens i nenes i com d'important per les famílies que els cuiden que tinguin aquests espais de lleure?
3: Claro, es que las familias en general estamos muy sobrepasadas de agotamiento emocional, psicológico, no hay tiempo para tener en la pareja, en el caso que sea una pareja, no, las madres también tienen una carga enorme que siempre decimos, no pasamos de ser cuidadoras durante el curso a ser monitoras de ocio en el verano, ¿no? Entonces recae casi siempre el peso en nosotras. Entonces esto genera un impacto en los vínculos, en el desgaste, y además, yo que para mí es muy importante diferenciar que no es lo mismo incluirles y que hayan plazas a que realmente haya una convivencia, que formen parte de las actividades, que tengan los cuidados que necesitan adaptados a su condición, pero que no todos son iguales, ¿no? Los peques autistas no son todos iguales, cada uno es diferente y tiene unas necesidades concretas, ¿no? Entonces creo que esto también genera mucho malestar, el hecho de esta carencia y que no se cubra. Claro, el verano es largo, ¿no? Entonces, al final, pues, es mucho tiempo que las familias también acaban teniendo que pasar muchas horas sin ofertas, sin poderse desplazar con libertad o para realizar los planes que realmente quisieran hacer. Pues esto también tiene un impacto fuerte en la salud mental.
0: Clar, vosaltres dues podríem dir que necessiteu aquests moments d'estar soles, que no és dolent. Vosaltres estimeu els vostres fills, però també necessiteu respirar.
2: Bueno, no? Qui no ho necessita? Vull dir, és que al final hi ha una cosa que és que hi ha una... A veure si em s'explica bé, perquè clar, jo me vengo muy arriba a veces, eh? Però hi ha de vegades un cert paternalisme, no? És a dir, moltes vegades te trobes que de vegades et diuen és que és un regalo, no? És a dir, aquest punt, no? I és que jo no podria, no? Totes aquestes frases, no? Que et diuen que valiente eres, eh? És que tal, no, és que no hi ha una altra, perquè la discapacitat et toca, i a partir d'aquí a tirar cap endavant com pots.
0: No hi ha alternativa.
2: I llavors les famílies que vivim amb la discapacitat necessitem el mateix temps de desconnexió que qualsevol altra família que no tingui la discapacitat. El que passa que hi ha una naturalització de que és normal que nosaltres hàgim d'estar 24 hores sent cuidadores, no? Perquè al final no tens res a fer, però clar, entre cometes, perquè les nits, és a dir, no sempre les nits són fàcils, durant el dia hi ha crisis, el tema del menjar, si menja o no menja, perquè hi ha hipersensibilitats, hi ha restriccions, és a dir, això et limita també a poder marxar fora a sopar o a dinar, et limita a fer tot el que ve a ser una vida absolutament normal, però que no està adaptada per totes les famílies. I cada família té una casuística diferent. El que li molesta la llum no li molesta el soroll, però potser sí que li molesta les textures, o li molesten les olors, o... És a dir, hi ha tantes casuístiques que és igual d'important les famílies que, entenc jo, que necessiten temps lliure, però les famílies amb discapacitat tenim una sobrecàrrega afegida perquè sostenim una part que jo crec que hauria de, també de responsabilitzar-se i d'ajudar al propi sistema.
0: Clar, i a més, ara parlàvem dels casals d'estiu, però tu abans ho apuntaves, els parcs, les activitats durant l'any, també deu passar aquesta manca d'oportunitats o aquesta desigualtat d'espais. De los vuestros hijos y hijas, ¿no?
3: Sí, nosotros también en el caso de que hicimos, él va a natación en una piscina municipal, pero tardaron mucho tiempo en que se realizara la gestión, porque siempre la burocracia va muy lenta, es muy engorrosa a nivel de trámites, de todos los trámites que tenemos que hacer, que son muchísimos a lo largo del curso. No nos facilitan las cosas, ¿no? Y además cuando se hacen las gestiones internas de los centros, tardan mucho a veces en hacer la gestión para que ya esté preparada la monitora, por ejemplo, en este caso, para mi hijo, para que pueda empezar junto con su hermana. Entonces nos hemos encontrado que su hermana podía empezar a hacer natación y mi hijo no, y estuvimos como mes y medio esperando para que pudiera empezar a realizar esta actividad.
0: No. Clar, que no és només el fet de no trobar-ne, sinó el de trucar, preguntar, sí. A gestionar...
2: En aquí, vull tirar una lança a Bartolo, alcalde de Montcada. Aquí sí que en el cas d'extraescolars, en el cas de piscina, que és la meva experiència, la resta d'extraescolars no tinc ni idea, però sí que és veritat que les extraescolars en allà funcionen.
0: És a dir, clar, depèn de cada municipi.
2: Sí. Clar, però clar, això és un tema de Montcada, però sí que és veritat que a mi em funciona. Clar. No sé si m'explico. O sigui, jo no sé si funcionaria amb un altre tipus de discapacitat o no. És a dir, clar, també hi ha una part que també és la família que ha de confiar i veure si això funciona o no funciona, però quan no te saben explicar o potser no te saben donar o no tenen les eines suficients, aquí és complicat. És que és molt complicat perquè tu no pots deixar a ciegues, no? A dir, bueno, pues, ho faran bé. És que no ho saps, de clar, vegades. Que, per què? Perquè els balladors... Clar, però és que els balladors, torno un altre cop a lo mateix. És a dir, no tenen per què tenir aquest tipus de coneixement, m'explico? Llavors, és molt complicat.
0: Clar, si ara, jo, per tancar ja, acabem amb una mica d'optimisme. Si jo us digués, carta als Reis, què demanaríeu pels vostres fills i filles a nivell oci i lleure, que sé que hi ha mil coses més?
3: Jo pediria una formació continuada, más actualizada también al monitoraje en general, porque a veces que les ves que realmente tienen ganas de aprender y de hacerlo, pero es que se ven a veces muy solos ante las situaciones que les toca,
0: ¿no?
3: Sí, y con igual un ratio que no es realmente el que correspondería, ¿no? Entonces esto sobre todo yo creo que es importante, y que además en general empecemos cada vez más a normalizar hablar de convivencia, y no como un favor que se le hace a las familias de incluir a sus hijos en los casales y en general en cualquier actividad para la infancia.
0: Cristina, en tu cas?
2: Jo demanaria drets, és a dir, exigim els drets que ja tenen adquirits i que no es considerin favors, que aquí estic molt d'acord amb tu. És un lema també del sindicat de mares, drets no favors. Primer, el poder tenir la capacitat de poder assistir tant el que venen a ser els casals, com el que venen a ser extraescolars, com el que venen a ser a l'oci dintre del teu propi municipi, dintre del teu marge, no? És a dir, que no hi hagi un desplaçament excessiu, hagis de canviar de poble. Jo crec que això és bàsic, i que realment, quan parlem d'inclusió, sigui real. Terme que no m'agrada gaire, el concepte d'inclusió, perquè ja estem donant per fet que ja no formen part. Clar, estan exclosos. Entonces, otro meloncito, que te trobo aquí per otro programa. Però sí que és veritat que totes aquestes coses han de començar a canviar, i hi ha una forta relació amb el que venen a ser les inversions que fa l'administració perquè això pugui ser factible, possible, i sobretot en persones que tinguin formació i coneixement, que aquí entra també l'administració, que pugui pagar-los un sou digne a les persones que ho requereixen.
0: Doncs Carta als Reis, a veure si es fa realitat, almenys a poc a poc. Cristina Cano, Mariana Cazalà, mares que han vingut a explicar com és l'oci i el lleure pels seus fills amb diversitat funcional. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Laura Pons, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
1: Mira, doncs estem pendents de totes les reaccions després de l'anunci per part del Ministeri d'Hisenda de posposar el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar demà a Madrid, reunió amb totes les comunitats autònomes per aprovar el nou model de finançament. El Ministeri ha decidit posposar la reunió el 4 de setembre, diu la consellera d'Economia, Alicia Romero, que així es guanya temps per negociar amb el PP, tot i que té dubtes de si realment els de Feijóo tenen voluntat real de negociar.
2: Doncs fa bé en dir, escolti'm, que no sigui dit que nosaltres no oferim diàleg al Partit Popular amb un tema tan rellevant com el model de finançament.
1: I des d'Esquerra lamenta la decisió, Junqueras recorda que per aprovar el nou model de finançament només cal el vot del Ministeri.
3: El Ministeri no necessita de cap més vot a favor. Amb els seus vots ja en té prou. Per tant, no hi ha cap necessitat.
1: Recordem que demà s'havia d'aprovar un model de finançament que s'havia negociat entre socialistes i republicans, un nou model perquè l'actual, Laura, el tenim caducat des de fa 13 anys. Més coses sobre l'escàndol de l'informe PISA. Avui hem sabut que durant el mes d'abril el Ministeri d'Educació va contactar amb la Generalitat, amb el Departament d'Educació, per avisar de les incidències que l'OCDE veia a les proves PISA catalanes, concretament unes taxes d'exclusió de l'alumnat superiors de les establertes. Així que segueix la polèmica i l'oposició furguen la crisi d'educació. El PSC, Esquerra i els Comuns han rebutjat la petició de compareixença per part de Junts per Catalunya.
4: És un escàndol en l'error que van cometre el mes de març. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació.
1: Això sí, republicans i comuns demanen que el president comparegui al setembre quan tinguin les conclusions de la investigació. També la CUP critica el modus operandi del govern. No entenen per què han tardat tant de temps en explicar l'error en la mostra si ho sabien des del mes de març.
5: Em sembla un escàndol i un desgavell i que passa a ser norma per part del govern, que no dona explicacions de les xapusses i de les liades que tenen dins el propi gestió governamental fins que els enganxen. Ja n'estem farts que no expliquin les coses fins que els enganxen.
1: És Xavier Pellicer, portaveu de la CUP. I no marxem de la cambra catalana perquè la mesa del Parlament ha sancionat amb una amonestació pública la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per fer declaracions com aquestes des de l'hemicicle del Parlament.
6: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmica.
7: Gastar-se el dinero en drogues i putes com han hecho los socialistas.
1: És una decisió que arriba després de la comissió de l'Estatut del Diputat, que va qualificar com a faltes lleus les paraules dels diputats d'Aliança i de Vox. Orriols va criticar, ho escoltàveu ara, la diputada Najat Driouech per portar el vel a dins del Parlament, i Garriga va acusar els socialistes de gastar diners en drogues i putes. I fem un últim apunt. Un jutge de Sabadell ha arxivat la denúncia per delicte d'odi que la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell va presentar contra el porter del Centre d'Esports de Sabadell, Diego Fuoli. Els fets van passar quan els jugadors estaven celebrant l'ascens des del balcó de l'Ajuntament de Sabadell.
8: Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga.
9: Pedro Sánchez.
1: El jutge ha arxivat la causa, diu Laura, que no hi ha delicte d'odi.
0: Doncs moltes gràcies, Laura Pons.
1: A vosaltres.
0: Graderia del Balcó, Núria Vilamala.
10: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Què tindrem avui?
10: Doncs mira, primer una notícia que hem sabut fa pocs minuts, Laura, perquè el president del Barça, Joan Laporta, al seu Instagram ha dit que per sort tot ha anat bé, però que ha tingut una arrítmia.
0: Ai, pobre.
10: Que li han pogut revertir i que torna a tenir el cor bategant amb normalitat. Molt agraït als metges que l'han cuidat aquests dies, però Joan Laporta ha explicat que ha tingut aquest petit problema de salut. Clar, estava previst que viatgés a Anglaterra, tenim el Barça fent allà l'estaix, no viatjarà Joan Laporta a Anglaterra perquè s'ha de cuidar, ha de tenir uns dies de tranquil·litat i sobretot recuperar-se bé. També anirem cap a Anglaterra perquè tenim el Nil Solà, que a banda de no patir tanta calor com la que patim aquí també fa una mica de feina, per tant veurem què ens explica,
0: a veure, Nil Solà,
10: què ens explica avui. I Laura, avui l'entrevista a mi em fa especial il·lusió.
0: Deixa'm adivinar-ho.
10: De què parlarem?
0: Va cap a Girona, segur, clar.
10: Avui anem cap a Girona, però és una entrevista que tenia moltes ganes de fer perquè parlarem amb el Jota. Ara està jubilat, però ha estat l'encarregat de material del Girona durant 23 anys.
0: Ah.
10: L'encarregat de material és la persona que s'encarrega que els futbolistes tinguin samarretes, pantalons, mitjons, botes, al lloc que toca, quan toca, i clar, si et deixes, imagina't un dia que vas al Camp Nou i et deixes una samarreta d'un jugador.
0: Un drama. Què diu?
10: És una feina de molta responsabilitat.
0: Doncs serà molt interessant escoltar-la. Fantàstic, Núria. Doncs t'escoltem a quarts de nou.
10: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
10: Una abraçada.
0: I anem al temps, a veure quin temps ens farà. Núria Seró, bona tarda.
9: Molt bona tarda. Estava pensant que aquella feina que de l'entrevista d'avui és com una mare, que està pendent de tot perquè no falti res i sigui tot perfecte.
0: Totalment, totalment, totalment. Escolta, demà ens comença la quarta onada de calor. Què ens espera? Quina temperatura ens espera demà?
9: Doncs una miqueteta més que avui. Amb aquest forn cada dia li donen una mica més de la volta a la temperatura i continuem pujant una mica més. I la gran pregunta és fins a quan, perquè després de la petita treva que vam tindre el cap de setmana, de moment la pròxima onada, la quarta ja, d'aquest estiu durarà almenys fins diumenge, però mirant els mapes podria durar fins a mitjans de la setmana vinent, però ja ho anirem matitzant. I què significa tot això? Doncs que les nits seran tropicals, és a dir, per sobre dels 20 graus en molts termòmetres, inclús nit tòrrides, especialment a la costa, i unes temperatures diurnes molt altes, especialment a Ponent, on allí es superaran els 40 graus al llarg dels pròxims dies. De fet, demà les màximes encara no seran tan altes com les que esperem per les pròximes jornades. Demà esperem una màxima de 31 graus a Tarragona, 33 a Barcelona, 37 a Girona i 39 a Lleida. I les mínimes, 21 graus tant a Lleida com a Girona, 22 a Tarragona i 23 a Barcelona.
0: Doncs...
9: que quan al cel esperem molta tranquil·litat. Tan sols algun xàfec molt local al Pirineu de Girona.
0: Doncs demà ens acabes de concretar a veure aquesta onada de calor i a veure com avança. Moltes gràcies, Núria.
9: Sí, una abraçada.
0: Fins demà. El Lluís Colomés al control de so i l'Elia Pijuan a la producció. Ara són les 7:25 d'aquest dimarts 28 de juliol de 2026. Un minut, que ja tenim aquí la Gemma Blasco per continuar aprenent sobre cinema. Fins ara.

0: valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Una cigarreta o un bosque cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: I tu aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
4: Només penso en tu.
3: Referents amb tu.

0: És dimarts i és hora de començar les nostres classes de cinema per gaudir encara més de les pel·lícules. Gemma Blasco, directora de cine, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Fantàsticament. A veure, què tenim avui perquè el cine no sigui només crispetes?
1: Avui parlarem de pla seqüència.
0: Pla seqüència? Què és un pla seqüència?
1: Bueno, un pla seqüència és una tècnica cinematogràfica que consisteix en rodar en un sol plano una seqüència sencera. Però clar, per entendre això hem d'entendre què és una seqüència. Llavors, una seqüència en teoria és una unitat narrativa amb inici, nus i desenllaç, però la realitat és que és sinònim d'escena. Es fa servir com a sinònim d'escena. És igual, és a dir, seqüència i escena es fan servir, almenys en la indústria espanyola, com a sinònims. Què és una escena? És una unitat narrativa que té lloc en un mateix espai o temps. Al moment que canvia l'espai o el temps, ha canviat l'escena.
0: Per exemple, un dia.
1: Bueno, no, en realitat, si sortim d'aquesta habitació, no? Estem aquí a la ràdio i sortim per la porta i anem al lavabo, ha canviat l'escena.
0: Vale.
1: Perquè ha canviat el lloc.
0: Vale.
1: Vale? A no ser que sigui un seguiment que uneix un espai amb l'altre, però en teoria, si canvia o de cop es fa de nit, estem aquí a l'estudi i de cop es fa de nit. No? Canviem la seqüència perquè es fa de nit. Pues ha canviat la seqüència perquè han passat 6 hores. Vale? Quan canvia l'espai narratiu o el temps narratiu, és un canvi d'escena.
0: D'acord.
1: Si un personatge surt de la cuina i se'n va al menjador, és un canvi d'escena.
0: I un pla seqüència és quan es grava tota aquesta escena, tota aquesta unitat narrativa,
1: tota aquesta unitat
0: seguida.
1: Narrativa seguida, amb un sol plano.
0: Vale. I són tots els pla seqüència iguals entre ells? O...
1: No, són infinites les possibilitats, són superdiferents. De fet, n'hi ha de molt bàsics, que és posar la càmera de cop a una cantona de l'habitació i que passi tota l'escena, com si fos gairebé teatre, simplificant-ho molt, I n'hi ha de molt complexos, cada cop durant 25 minuts, que avui parlarem d'alguns d'ells, i és fent un seguiment per 1.000 localitzacions i anar canviant. De fet, jo els diria quasi pla seqüències, perquè que uneixen diverses seqüències, totes en pla seqüència, no?
0: Clar, és que a mi, quan m'has dit pla seqüència, a mi el que m'ha vingut al cap és aquesta sèrie.
2: You're making a big mistake. Dad. He's only a kid.
3: Dad, I haven't done anything.
0: És la sèrie d'adolescents que es va fer molt famosa ara fa uns mesos, que es mostren doncs, l'interrogatori i investigació de l'assassinat d'una noia jove i com ho viu la família del principal acusat, que és un noi de 13 anys. I jo veia que la càmera tota l'estona anava seguint i no parava fins que acabava el capítol. Per mi això era un pla seqüència.
1: És un pla seqüència, és un pla seqüències, pràcticament.
0: Un pla seqüències.
1: Per mi és un gran exemple d'Adolescents, partiré dient que és una sèrie que m'agrada molt, vale? I llavors afegiré que per mi el concepte dels plans seqüències dins d'aquesta sèrie per mi té un punt de venda de màrqueting, perquè hi ha moments on penso que la sèrie l'hagués afavorit alguns talls i alguns jocs de muntatge i alguna narrativa una mica més convencional. Penso que la sèrie es va fer molt molt famosa pel concepte del plan seqüència perquè el virtuosisme tècnic és molt interessant, és molt goloso, vale? Però jo crec que la gran virtut d'aquesta sèrie realment està en el càsting, sobretot dels adolescents, perquè com aguantar precisament aquest plan seqüència i les persones que els facin de coach...
0: Es sent separar tota l'estona, pràcticament.
1: Exacte, o sigui, per mi la gran cosa, posar en valor, i aprofito aquest espai per fer-ho, d'adolescents és el càsting i les localitzacions. Perquè com s'han de connectar unes localitzacions amb unes altres dins del

0: però en seqüència, i que coincideixin amb, amb el guió que està escrit, tot això és una feina tremenda, i per mi és el que posa un valor. Els plans seqüència en si, per mi, no és el més virtuós d'aquesta sèrie.
1: Mira, és l'únic en què m'he fixat jo. Sí, aleshores, sí, sí. Per què serveix un pla seqüència? Perquè si en aquesta sèrie doncs, no és el més virtuós, anem a parlar d'on sí. O sigui, per a què ens serveix?
0: Moltes vegades, lamentablement, serveix per fardar del virtuosisme tècnic. Això és així. Quantes pel·lis s'han venut des de pel·li rodada en un solo plano? Sí. Això és així, ¿vale? Perquè és veritat que requereix una complexitat molt, molt gran. ¿Vale? Però per què altres usos del pla seqüència, no? més artístics, més expressius? En general, el que ens transmet el pla seqüència, en general, és una sensació de continuïtat, de temps real, d'immersió, que estem vivint com a espectadores.
1: Com que ho estàs seguint tota l'estona.
0: Com que ho estàs seguint i ho estàs vivint en temps real. Clar. I és veritat, perquè no hi ha talls i perquè ho estàs vivint en temps real amb l'actriu o l'actor, no? Això et fa que entris com en la psicologia del personatge, no? En la majoria de vegades. Moltes vegades és una altra proposta, però moltes vegades és així. A vegades serveix de contrastos, perquè avui parlem de diverses pel·lícules que estan rodades totes en pla seqüència, però a vegades un pla seqüència està dins d'una pel·lícula que té moltes més seqüències rodades de forma més convencional, sense pla seqüència. Si tens una pel·lícula, per exemple, no? Que en la primera secció parlàvem una miqueta de muntatge, amb de cop un muntatge més picat, no? Que té més talls, i de sobte, però és un pla seqüència superllarg, tens una sensació de cop que al mig de la pel·lícula hi ha un curtmetratge, no? Com una sensació de que el temps de cop es dilata i funciona diferent, no? I això de que per aquest contrast de seqüències muntades de forma convencional i de sobte un pla seqüència molt llarg, pues genera un contrast en la pel·lícula, no? I això són formes d'utilitzar també la narrativa. Bueno, com diem sempre, això són exemples de com ens arriba, no? El com estan utilitzades les eines per generar-nos sensacions no? físiques i sensorials. Per mi un exemple que m'ajuda a explicar moltes coses és l'exemple de la pel·lícula Victòria.
1: La pel·lícula Victòria, de qui és?
0: De Sebastián Schipper. I és una pel·lícula protagonitzada per la Laia Costa, de fet. I ella està fantàstica. I és una pel·lícula que està rodada, dura 2 hores i 20, i està rodada en únic pla seqüència.
1: Tot.
0: Ostres. Tot, sense trampes. Val? És un únic pla seqüència rodat una nit a Berlín i a més tenien la complexitat tècnica de que es feia de dia a l'última part de la
1: perquè
0: pel·lícula.
1: Si t'equivoques amb un pla seqüència com aquesta pel·li, no? Que es rode tota sencera, has de començar de zero. Si hi ha un...
0: Sí, a vegades ja està pensat que si ens equivoquem trobarem formes d'arrencar des de quin lloc arrenquem, no? O si sacrifiquem una mica el dispositiu perquè al final moure tota una producció és molt complex, llavors tothom treballa molt perquè això surti bé, però si no surt bé normalment hi ha plans B pensats, vale? En aquest cas, una cosa que em sembla molt interessant, evidentment, de la complexitat de coordinació d'espais, figuració, es mouen per moltíssimes localitzacions, per mig de Berlín, discoteques, espais més íntims, establiments, no? Una anècdota és que el càmera és el primer o el segon en sortir en crèdits, només per donar-li el valor, això no és lo normal, és per donar-li el valor que té el que ha fet amb aquesta pel·lícula. I una anècdota que explica els actors a les entrevistes i la protagonista és que a vegades havien de sortir per pixar, bàsicament, fora de càmera durant la pel·lícula sense tallar perquè sortien a 1 metre o 2 més enllà i tornaven a entrar en plan, literalment. Sí. És una pel·lícula que tenia molta exigència física també pels actors. No?
1: En aquest cas és tot seguit, però n'hi ha altres on sembla un pla seqüència quan ho mires com a espectador, però hi ha hagut talls entremig?
0: Sí, i un d'aquests exemples és la soga.
2: I do want to. I just think we ought to wait till after you graduate.
3: I don't.
2: It's only a month.
3: Janet, a month?
2: Please.
3: Sorry. I personally consider us engaged as of now. Congratulations.
1: La soga, eh? O sigui, aquesta hi ha talls al mig, tot i que sembla un pla seqüència, tota sencera.
0: Sí, aquesta, hi ha alguns talls al mig, molt d'ells amagats. Com s'amaguen els talls?
1: Exacte, és el que t'anava a preguntar.
0: I per què s'amagaven? Perquè hi havia una limitació del xassis, que és on anava la bobina de pel·lícula fílmica, tenia una limitació de metres, no? Llavors hi havia una limitació del plano.
1: Clar, perquè no és el mateix fer-ho ara que fer-ho fa uns
0: anys. Exacte. Exacte. Ara també té complicacions amb les targetes i amb el bolcat de disc durs, però en aquell moment era molt més complicat. I aquí s'amagaven els planos a darrere dels actors, passant per darrere molt a prop de l'esquena d'un actor, a una paret, a una zona d'ombra, per exemple, fent una panoràmica, no? I així tallaven i tornaven a començar des d'aquella zona d'ombra amb un nou xassis.
1: M'imagino el càmera quiet al mateix punt, que no es podia ni moure per canviar-ho.
0: Sí, trobant com formes, no?, d'amagar-los, però bueno, va ser un molt bon exemple. Per mi un altre exemple molt interessant per parlar de muntatge intern, que és la pel·lícula Birdman.
4: How did we end up here? This place is horrible. smells like balls. We had it all. You were a movie star.
0: En aquesta pel·lícula hi ha alguns talls que són amagats, com parlàvem amb la soga de Hitchcock, i hi ha alguns que no són tan amagats, però el que em sembla molt interessant és, per mencionar només, així per acabar, el concepte de muntatge intern. Què vol dir? Que en un pla seqüència, per molt que no tinguem talls, i per tant, aparentment, no podem fer canvi de plans, d'un pla molt més obert, on es veu tot l'espai, a un pla de la cara d'un actor, però es pot dissenyar i configurar el pla seqüència perquè dins dels moviments dels actors i de l'operador de càmera puguem aconseguir diferents plans mentre ens movem, per tenir diferents distàncies respecte als actors. Això li diu muntatge intern, perquè és un muntatge dissenyat dins del propi pla.
1: I que s'ha de preparar abans de començar a
0: gravar. S'ha de dissenyar abans i tot això té una coreografia de mesos i mesos.
1: És com una coreografia de ball, com si diguéssim. No has de fer el pas concret, el moment concret... Ho has fet mai, tu, en pla seqüència, com a directora?
0: Sí, n'he fet diversos, és molt divertit.
1: És molt divertit,
0: perquè és un repte i tothom està una adrenalina a tope i són molt difícils de coordinar, però després és, a mi m'encanta.
1: Home, el resultat és espectacular, jo ja et dic, sé que has dit que Adolescents no és l'exemple perfecte per parlar d'això, que és molt millor de càsting, però em miraré totes aquestes pel·lis que has recomanat per entendre realment què és un pla seqüència i espero que els oients també ho facin.
0: Sí, tant de bo.
1: Per entrar a la pel·li, no, com deies, i seguir els actors tal com ho estan vivint ells. Sí. Doncs, Gemma Blasco, directora de cine, moltíssimes gràcies per parlar-nos del pla seqüència i ens retrobem dimarts que ve.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara com cada dia amb els podcasts del Balcó. Avui descobrim qui o què va ser Ozzy i a les 8 un episodi d'Article 47 sobre les rendes antigues. Fins demà.

0: A SER Catalunya, al balcó, Laura Polo Dalfó.
1: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Cert i el recent inaugurat Jardí dels Xiprers. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
3: I tu em fas anar.
0: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
3: Només penso en tu.
0: Referents amb tu.
4: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Ja tenim aquí asseguda a la nostra doctora en arqueologia i història antiga, la que els dimecres ens ensenya que això els antics ja ho feien. Com estàs, Irene Cordón?
1: Molt bé, contenta
2: d'estar. Dels millors moments de la setmana del balcó, clar, eh? Sense cap mena de dubte.
0: Sense cap mena de dubte, vens contenta, molt feliç, no? Mm,
1: sempre.
2: Avui... Bueno, anem a introduir-ho dient que ara ens traslladarem una mica a fer alpinisme, pot pensar
0: sí,
2: la gent. Això que té a veure amb els antics. Imagineu-vos que sou excursionistes que esteu fent una ruta pels Alps, a més de 3.000 metres d'alçada. Ens ubiquem al setembre de l'any 1991, per tant no fa massa, és un setembre molt càlid, i el glaciar comença a fondre's. I de sobte entre gel i roques i apareix el cos d'un home, mig despullat, pell marronosa, rígida, com si estigués momificada. I al principi es pot pensar que és un accident recent, un escalador que ha caigut, però després es truca als arqueòlegs, se n'adonen que el cos d'aquesta persona, el que tenen al davant, no és un cos actual, és un viatger del passat.
0: Qui és, Irene Cordón?
2: Molt del passat.
1: Sí, sí, no, m'ha encantat aquesta introducció perquè realment aquesta parella de muntanyencs, alemanys que estaven fent els Alps, austríacs, italians... veuen aquesta taca fosca i en un inici realment es pensen que és un alpinista muntanyenc que és mort, perquè nosaltres sabem que la muntanya cada any s'emporta moltes persones. Llavors, sempre es demana doncs, que facis una fotografia. Curiosament, els hi queda un, perquè estem parlant de l'any 1991,
2: clar,
1: els hi queda una fotografia d'aquell rodet Kodak,
2: sí,
1: recordeu?
2: Sí.
1: La última fotografia,
0: clar,
1: exacte.
0: Sí, sí.
1: Fan la fotografia, la fan i la poden portar cap a Innsbruck. Llavors, quan arriben, diuen, escolta, que hem trobat aquest cos. Llavors, quan comença a mirar la fotografia, ja els experts comencen a veure alguna cosa estranya, perquè és veritat que aquell color marronós era com de cuir, però sobretot per alguns objectes que hi ha al voltant d'aquest cos, hi ha algun home que comença a dir, aquí hi ha alguna cosa que no quadra, perquè veig coses molt rústegues. I efectivament veiem que es tracta de la mòmia d'un home que té 5.000 anys d'antiguitat. És un home de l'època del Neolític, per tant, que es va morir ara fa 5.300 anys,
0: wow,
1: que li han posat per nom de forma carinyosa Ötzi.
2: Ötzi.
1: És molt bonic aquest nom perquè es va trobar o es va descobrir el pas d'Ötzal, que seria doncs, la frontera d'aquests Alps austríacs italians, i se li va dir Ötzi d'una forma carinyosa, i sempre dic que ha vingut del passat per parlar-nos, per explicar-nos una mica com era la vida quotidiana ara fa doncs, tants i tants anys.
0: Per tant, estaríem parlant de la mòmia humana, natural, més antiga del món.
1: D'Europa, no d'Europa.
2: 5.300 anys, això ens hem d'ubicar en època...
1: És neolític, és a dir, a Europa les mòmies no tenen cap cultura tan antiga que estiguin preservant el cos de forma artificial.
2: Perquè Egipte en aquella època ja
1: comença, tenen
2: sí,
1: ja. Però el que passa que en aquest cas és una mòmia natural,
2: clar,
1: perquè
2: clar,
1: es va
2: clar,
1: trobar
0: congelada.
1: Llavors ja sabem doncs, que les glaceres cada vegada s'estan desfent i això és el que va fer que sortís aquest cos. Això ens està dient quants cossos de persones, d'animals, deuen haver encara
2: increïble,
1: allà. Llavors, el bo del gel és que et preserva perfectament. Llavors, això ha permès l'estudi de com era aquesta vida d'aquests Alps o d'aquesta Europa de fa 5.000 anys, perquè Ötzi ens dona moltíssima informació. Ha vingut, tal i com has dit, Joan,
2: sí,
1: del passat per parlar-nos. I això
2: clar,
1: a mi m'emociona, perquè dic que és increïble, no? Perquè sense aquesta mòmia us asseguro jo que no sabríem ni la meitat de coses que sabem a dia d'avui.
0: Clar,
1: gràcies a ell.
0: També li diuen l'home de gel. Correcte.
1: Li diuen l'home de gel, que a més a dia d'avui és molt curiós perquè en un inici clar, aquesta parella de muntanyencs que per cert es diuen Helmut i Erika Simon, ells es pensen que l'han trobat a territori austríac. Llavors el que fan és avisar a les autoritats austríaques, però amb el temps se sabrà que aquest cos està 93 metres dins del territori italià.
0: Llavors, baralla d'arqueòlegs?
1: Una miqueta baralla de nacions d'arqueòlegs, no. En el món científic tampoc es barallen tant, per tant l'any 91 se'n va cap a Innsbruck, però després el 98 haurà de tornar cap a Itàlia, perquè les autoritats italianes el demanen. Llavors avui en dia es pot veure Ötzi, aquesta mòmia del gel que està al Museu Bolzano, que és una ciutat que està al nord d'Itàlia i que manté unes condicions també molt semblants a les quals es va trobar. O sigui, es recrea doncs, aquest gel, aquest fred, perquè no pots alterar cap temperatura, perquè si no aquell cos es començarà
0: a
1: desintegrar, i això no pot ser.
2: Explica'ns com es va trobar i les coses que es van trobar. Com anava vestit, com era físicament,
0: clar,
2: quina edat tenia.
0: I quina postura.
1: Sabem moltíssimes coses. Llavors, en un inici es va trobar boca avall, el que passa que amb els estudis, amb els anys, s'ha sabut que probablement va morir cap per munt. El que passa que aquestes glaciacions o aquest gel, aquestes aigües, fa que el cos es vagi movent. Però el que va cridar més l'atenció era la quantitat d'objectes que es van trobar al seu voltant i la roba de vestir. No portava aquestes marques d'avui en dia, ni aquests colors que es veuen tant a la muntanya, sinó que alguna cosa ja els va indicar estranya, com per exemple portava una capa i uns pantalons fets de pell de cèrvol i de cabra salvatge, que estava cosit amb tendons. Tot això ja començava a indicar quina roba més estranya.
0: Però anava preparat, si més no, amb la roba
1: del fred,
0: de muntanya,
1: coneixia molt bé aquesta muntanya, perquè en el pas on els va trobar és un pas realment que connecta dues valls, per tant coneixia tota aquella regió. Portava un calçat també fet de cuir, però en el seu interior hi havia tot ple de, com una molsa, que el feia impermeable i que feia de mitjó. Per tant, es veu, comença a veure...
0: Una molsa fent de mitjó.
1: Sí. I entre tot l'equipament que hi troben, comencen a veure un arc amb fletxes, l'arc fet de fusta de teix, que és una fusta molt robusta i també molt flexible. També hi troben, doncs, un ganivet i un tascó de coure. El tascó és una destral, que nosaltres en època de...
0: La destral 12, m'està sonant.
1: Clar, la destral 12 és molt coneguda, és molt famosa, i a més veuen que està lligada, encastada amb un mànec també de fusta, que està lligada també amb batum, amb aquests tendons, amb aquest cuir que és propi de l'època prehistòrica. Llavors aquí és quan ja comença a dir què està passant. Llavors comencen a veure que també portava com una motxileta, una bosseta, un recipient fet d'escorça, i en el seu interior doncs veiem també amb diversos bolets, alguns d'ells que serien amb unes propietats anticoagulants, és com si portés un botiquí de l'època, sí. D'altres també per poder-hi fer foc, es troba pirita, es troba sílex, tot això són el que vindria a ser els instruments necessaris per poder fer foc allà on sigui.
2: Però la cosa que estigués tot congelat, preservat d'aquesta manera, vol dir que pràcticament en el mateix moment en què aquesta persona va morir, és a dir, que es congelés, que es conservessin fins i tot els bolets, ens diu que hi va haver una edat de gel o que va estar en una zona en què ràpidament es va congelar?
1: Ells estava passant per un lloc on fa molt fred. Estem parlant dels Alps, que són 4.000, tot i que on es va trobar està 3.200, i que per tant va quedar enganxat amb aquesta glacera. La manera com va morir, això us he de dir que durant anys s'ha especulat moltíssim, perquè clar, que si havia sigut un accident, que no estem dient que hi ha molts muntanyencs, alpinistes, que cada any, no? La muntanya es cobra moltes vides, potser fora un accident, també d'hipotèrmia, sabem que la gent que mor congelada, doncs, comencen a tenir fred, s'adormen i ja no ho tornen a explicar, fins i tot alguns van dir si era un sacrifici ritual, perquè comencen a analitzar el cos i veuen que té algunes marques a les mans, al pit, i la veritat és que durant molt temps no sabia ben bé perquè havia mort.
0: Llavors, potser que es digués que eren tatuatges?
1: Els tatuatges és meravellós perquè s'han trobat fins a 60 tatuatges a tot el cos, però no són tatuatges en cap dibuix concret i específic, sinó que són com unes marquetes geomètriques, són ratlletes, però és que totes elles corresponen a punts de acupuntura, perquè l'estudi del cos d'Otzi ens ha indicat que patia d'artritis, tenia 45-46 anys quan va morir, que abans em preguntàveu com era,
0: gran mesurava,
1: és molt gran, una edat avançada, era un home per això que havia de ser fort i que coneixia molt bé doncs, tota aquesta regió, que a més pesava uns 50 quilos, mesurava 1,59 m, però què és lo curiós? Que els austríacs són els que donen les teories d'hipotèrmia, però quan el porten cap a Itàlia, què és el que passa? Que aquí entren no només els arqueòlegs, sinó també els patòlegs forenses. Jo sempre dic que un arqueòleg veu unes coses, però un patòleg forense veu unes altres. I no només mira el cos per fora, sinó que també el mira per dins. Llavors és quan comencen a fer-li tota una sèrie d'atacs, d'ecografies, utilitzant la ciència i la tecnologia que tenim a dia d'avui, surt la sorpresa que Otzi va morir assassinat perquè es troba la punta d'una fletxa que la té encastada al lloc on hauria estat el pulmó. I que, per tant, aquí ja podem especular, eh? Sabem que li va entrar pel darrere.
0: L'estaven perseguint.
1: Probablement l'estaven perseguint. Sabem que es va arrencar la fletxa, però es va quedar la punta de sílex a dins, al pulmó, i va tallar una artèria, que va morir patint perquè es va anar dessagnant, que va haver un moment que va haver de parar en algun lloc, es va recolzar sobre una roca i finalment morirà. però perquè veieu la quantitat de coses que ens explica i és l'exemple d'aquesta violència prehistòrica també en els Alps. Per tant, Ozzy no és només un home qualsevol, és un home que coneixia la metal·lúrgia perquè ha sapigut fer aquestes destrals de coure que comentàvem, que va viure, que va menjar, s'han pogut analitzar fins i tot les restes del el seu darrer sopar.
0: Què va sopar?
1: Doncs mira, va sopar carn de cabra...
2: Perquè dins l'estómac estava congelat i se sabia que havia menjat.
1: El van descongelar durant molt pocs minuts per poder tenir accés a aquest estómac, van prendre unes mostres i ja ràpidament el van tornar a aquesta cambra. I el que havia sopat era una miqueta de pa, perquè s'ha trobat les restes de cereal, també tenia les dents molt, molt gastades, per tant, i l'esmalt ens indica que menjaven molt cereal, restes de carn de cabra salvatge i probablement també d'algun isard i alguna resta també d'herbes, és a dir, té una dieta bastant completa. I malgrat tot, se l'ha analitzat tant que sabem que no només tenia artritis en els punts aquests del que seria l'actual acupuntura, hi haurien aquestes marques tatuades que comentàvem, per tant, aquests tatuatges més que decoratius, probablement darrere hi ha quelcom mèdic.
2: O sigui, això... En aquella època ja hi hauria d'haver alguna...
0: Sí, hi havia teràpia.
1: Sí, per tant, Ozzy va tenir aquest dolor.
0: Acupuntura.
1: També sabem que se li van trobar als intestins que patia, tenia alguns cucs, per tant, tenia algun tipus de dolència aquest tipus, i darrerament se li ha fet una altra prova i resulta que és intolerant a la lactosa.
0: Jo és que al·lucino. Una cosa, o sigui, intolerant a la lactosa, d'acord, artritis, un home gran, sí, dents desgastades, ja sé que afavolaríem, però què feia allà arriscant la seva vida tan amunt a més de 3.000 metres? És a dir, potser estava això fugint.
1: Que està fugint sembla bastant clar, perquè la fletxa l'ha rebuda pel darrere, ell se l'ha arrencada... Clar. Perquè no tenim el que seria el pal de la fletxa, la fletxa en si, només tenim la punta de fletxa, i a més se li han trobat unes marques a les mans i als pits com si hagués tingut lluita, uns petits talls, que a més amb una de les mans subjecta una miqueta de molsa, anticoagulant, i que per tant doncs, sembla ser que s'estava ja cuidant, perquè ell sabia, no? Tenia aquest petit botiquí que comentàvem, per tant coneixia aquestes propietats. Què va passar exactament? A partir d'aquí tot és especular, tot és inventar-ho, és vés a saber, no ho sabem. La qüestió és que va fugir, que ell coneixia molt bé aquest pas d'Otzal, que per tant es coneixia molt bé les muntanyes, que portava una roba d'abric que l'abrigava molt bé, portava també una capa feta de pell d'os, o sigui que estava molt ben abrigat i també amb aquests peus, amb aquestes sabates impermeables, que està fugint d'algú, d'alguna cosa claríssima, més aviat algú, no?, perquè li han disparat,
2: clar,
1: i que va morir allà.
2: I se sap d'on provenia, és a dir, fa 5.300 anys,
1: sí,
2: en aquella regió, en aquell territori, de quina comunitat podia formar part, de quin grup, anava sol...
1: Anava sol perquè se l'ha trobat sol i ningú va agafar aquest cos. Llavors no sabem exactament què va passar. Potser també es va trobar entremig, mentre que s'està dessagnant, ell mort,
2: sí,
1: llavors
2: sí,
1: ve una tempesta o una llau i ja està, es queda enganxat a la glacera. No sabem ben bé d'on prové, però gràcies de nou a la ciència que tenim avui en dia se li han pogut fer uns estudis d'ADN i aquí ve la sorpresa, se l'ha pogut trobar emparentat amb unes comunitats de Sardenya.
2: Sardenya?
1: I Còrsega, que dius què fa un home? No ho sabem. Llavors sí que s'ha pogut trobar que ha patit una mutació genètica pròpia d'alguns homes que també
2: les mostren de
1: actualment de Sardenya, de Còrsega i Sardenya.
0: Increïble el que es pot saber ja de les persones. Jo... Ara igual, no sé, m'estic columpiant. Qui té a veure l'alpinista Messner, que és aquell, un dels alpinistes? Crec que ell li ensenya la fotografia quan ja tothom ha vist els jaciments i va, i és quan ell també diu, és un home que s'ha fet totes les muntanyes del món, i diu, això és molt important. Ho dic per la manera de descobrir-ho.
1: Bueno, important en el sentit aquest, per mi és més l'arqueologia, la part de... perquè ens està fent... és un túnel en el temps, ens està portant, o ens està donant tanta informació...
2: Tot el que t'explica
1: llavors, sí, no? Sí, explica tot, però és saber-ho veure, perquè no només...
0: saber-ho veure, clar.
1: És l'escenari, no només limitar-te en aquest cos, perquè a més és un sàpien, llavors això, el que l'únic que va fer sospitar és el que us deia de la vestimenta i totes aquestes destrals i fletxes i buriacs amb les fletxes que van trobar. Però són moltes les persones que encara estan en els Alps i que de tant en tant quan es troba un cos es diu, llavors hi ha una base de dades avui en dia que es busca a veure perquè no saps si té 50 anys, 100 anys d'antiguitat o de l'edat mitjana, però de cop i volta trobar-te una persona de 5.300 anys, això ho fa únic. Heu de pensar que Ozzy és anterior, per fer-nos una miqueta una idea, a les piràmides d'Egipte o fins i tot a Stonehenge.
2: Clar, és que això et volia preguntar, que sempre està bé, i bueno, almenys a mi m'agrada, com ubicar-nos en el mapa mundi d'aquella època, en aquell moment, a Europa que hi havia...
1: És difícil.
2: A Àfrica, clar, a Àfrica suposo que la civilització més avançada era l'Egipte que començava, no? Però
1: tot just començava.
2: Europa, què era?
1: De fet, estem per... No, a Europa som quatre replegats que fa molt de fred i que encara vivim...
0: Quatre replegats.
1: Perquè són grups molt petits, de caçadors-recol·lectors, ja hem entrat també a l'agricultura i a la ramaderia, o sigui, això sí que es té, però sí que els poblats són realment molt menuts, sí. Estan fetes... No ens han arribat construccions grans fetes en pedra, encara estan utilitzant les canyes. Mentre estan a Egipte, doncs, paral·lelament, doncs sí, aquests ja estan, comencen a entrar en tota l'era faraònica i els hi queda molt poquet per fer aquestes piràmides, no? Molt poquet. Cap al 2700 abans és quan començaran a fer-les. Però fixeu-vos que la història, sempre ens pensem que és lineal, no? Que comença una cosa i que anem avançant i que a mesura que anem avançant som més intel·ligents i més avançats, i això no és així, o sigui, és pendular.
2: Del territori era una cosa o una altra, també.
1: Correcte,
2: no?
1: Llavors, en aquest cas, el que seria el nord-est del continent africà i també Mesopotàmia, que seria l'actual Iraq, és on s'ha desenvolupat, ha aparegut la civilització, i aquests sí que van molt avançats, però a Europa, de debò, que encara li queden molts anys per poder posar-se al dia d'aquestes cultures.
0: Irene, com no s'han trobat més mòmies d'aquest tipus?
1: Es trobaran. Seguríssim. O sigui, els canvis climàtics que estem patint ara, jo crec que descobriran molts tresors, perquè el bo que té el gel és això, que sap preservar el teixit. Llavors estic convençudíssima que a mesura que aquestes glaceres es van desfent, és un drama, per una banda, però clar, per l'historiador i l'arqueòleg, doncs sempre dius, alguna sorpresa traurà, perquè estic convençudíssima que està allà congelat, parat, i que ens està esperant per poder esbrinar exactament què estava passant ara fa 5.000 anys.
0: Evidentment has anat a veure'l.
1: Sí, clar, a Bolzano. Sí, sí. Va haver una exposició aquí a Barcelona que van dir que l'havien portat, i no és cert. Havien portat la d'Astral, que potser per això...
0: Sí, és que a mi m'ha sonat molt
1: l'Astral. Potser és això que et sonava, i jo deia, però com pot ser? Perquè aquest cos no el pots bellugar, perquè està dins d'una nevera, per entendre'ns. Està en una postura pública, o sigui, té un braç que està pel davant, perquè no se'l pot tocar, perquè es podria realment malmetre, trencar. Et mira amb uns ulls de color castany, llavors, simplement, doncs, és agrair-li. Molta gent hi va veure'l, eh? Agrair-li, doncs, que ens hagi donat tanta informació, perquè Otzi, des del passat, ens parla.
0: Hi ha debat ètic? Ja saps que m'encanta aquest tema.
1: Hi ha debat
0: mòmies, debat ètic, sobre ja, si s'ha d'exposar o no.
1: Ja hi som, tornem a estar, no? Les mòmies naturals o artificials han de ser exposades als museus. Són una font d'estudi molt important, llavors jo com a historiadora, per mi és imprescindible que la pugui veure. L'altre tema és si realment s'ha d'exposar o no.
0: Clar, però ara acabes de dir, et mira amb els ulls marrons, per això m'he recordat de la pregunta.
1: Sempre s'ha de fer amb el màxim respecte, sempre tenir present doncs, que és una persona, i llavors potser hauríem de realment, no dic de fer un test per veure qui pot veure'l o no, però també més pot, a veure, t'has de sensibilitzar amb el tema, que no és un ninot, i el que passa que ens dona moltíssima informació, és la informació més fiable que et puguis trobar, estudiar la seva mòmia directament.
0: I saber què havia menjat abans de morir, això ja m'ha deixat.
2: Amb això que has explicat, hi ha arqueòlegs que estan especialitzats en, per exemple, analitzar un cos? És a dir, han de ser mig metges, mig arqueòlegs?
1: Són directament els metges. Sí, en una excavació arqueològica sempre dic que aquí té cabuda tothom, no? Sempre ens pensem que és només l'historiador i no. Dius, a veure, l'arquitecte i l'enginyer doncs seran els primers que entren a les tombes per veure si aquella estructura aguanta, però també ha d'entrar. Els metges són claus, els forenses. Són claus per qualsevol esquelet o cos que t'arribi.
2: Sí, sí,
1: només
2: sí.
1: Mirant la dentició, penseu que ja miren el tipus d'esmal, el gruix, et diu, mira, aquesta persona, la seva dieta estava basada en el cereal, o aquesta altra persona, i això és increïble, això no t'ho pot fer un historiador.
2: Clar, clar.
1: Per tant, aquí té cabuda tothom, absolutament tothom.
0: El CSI de l'antiguitat. Irene Cordón, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per fer-nos conèixer l'home de gel, l'Otzi. Gràcies, Irene.
1: Vosaltres.

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
2: Me han ocupado.
3: ¿Le han ocupado una vivienda? ¿Tiene inquiocupas? Vamos a recuperar su propiedad. Somos Recuperamos tu Inmueble y recuperamos la propiedad privada ocupada o con impagos. Le devolveremos lo que es suyo. Primera consulta gratuita. Recuperamos tu Inmueble. 643-64-1140. 643-64-1140.
4: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, la última tecnologia en odontologia i en finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
5: Viu la màgia dels millors tributs a La Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les seves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
6: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
7: Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
8: Anem amb el nostre article 47. És dimarts, ja sabeu que els dimarts parlem d'habitatge amb en Jaime Palomera. Jaime, com estàs?
9: Per aquí.
8: Estaves escoltant l'Andrea?
9: Sí, sí.
10: Estem tots enganxats
8: sí.
10: A l'actualitat d'aquest
8: que...
10: cas, eh? Sí, sí.
8: Això ha fet que avui l'article 47 el comencem una mica més tard amb l'antropòleg investigador a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Avui, Jaime, volem parlar d'un concepte que has tret moltíssimes vegades, que és la renda antiga.
10: Sí, en aquest cas, actualment a Barcelona, un de cada 5 contractes són de renda antiga, segons l'Ajuntament. La majoria estan als districtes de Sant Andreu, després Ciutat Vella i Gràcia, on un 30% dels contractes són indefinits i on menys n'hi ha és al barri de les Corts, un menys d'un 8%.
8: Jaime, què vol dir un contracte de renda antiga?
9: Doncs són, bàsicament, contractes indefinits. Disculpeu. Són contractes indefinits.
8: Ai, no t'hi dola, eh?
9: Sí.
8: Ah, vale,
9: m'ha saludat.
8: Val.
9: Esteu tan frapats
8: tan
9: per l'actualitat.
8: Amb... Sí, sí, sí, és veritat. Sí, a més t'he dit que l'estaves escoltant. No li he dit ni hola. Val. Això, un
9: doncs,
8: contracte de renda antiga.
9: Què són els contractes de renda antiga? Clar, hi ha qui pot pensar que és una cosa estranya. O sigui, bàsicament consisteixen en contractes indefinits,
8: sí,
9: que es van renovant i que, a més, si s'actualitza el preu, s'actualitza d'acord amb l'IPC, amb la inflació, però són molt diferents a la immensa majoria de contractes de lloguer que són temporals. En realitat,
8: sí,
9: al voltant de 85-90% dels contractes de lloguer a Catalunya, a Barcelona, són contractes amb un termini fixe, és a dir, que al cap d'uns anys doncs pot ser que diguin que has de marxar de la casa, no? Amb el contracte de renda antiga són uns contractes que es van fer des dels anys 60 sobretot, tot i que n'hi han de fins i tot de principis de segle XX. Eren uns contractes d'abans dels anys 80 que el que, o sigui, era el que hi havia abans, que eren contractes on viure a lloguer volia dir que podies fer-ho tota la vida.
8: Era allò que dèiem, el lloguer per tota la vida.
9: Sí, sí.
8: Que ara és considerat el xullo de la vida, tal com està el pati.
9: Sí, el que passa és que és la conseqüència d'una decisió política, eh? T'ho dic perquè aquests contractes, per exemple, a França o a Alemanya, són els habituals. Vull dir que aquí li diem de renda antiga, però hi ha diversos països europeus, com el que he dit. Per cert, el Regne Unit també ha reintroduït els contractes indefinits.
8: Ah, sí?
9: Sí, o sigui que tenim Regne Unit, França, Alemanya,
8: I els diuen així, renda antiga?
9: No.
8: bueno, és la traducció, però amb aquest sentit d'antiga...
9: No,
8: de...
9: els diuen contractes oberts, que vol dir que... Clar, vol dir que es va renovant, a no ser que el llogater incompleixi amb les seves obligacions o que el propietari hagi de recuperar l'habitatge, per exemple, per un fill, o que el vulgui vendre. Vale. Aquest és el cas, per exemple, de França, no? Si no, es va renovant. Clar, això vol dir que si el teu propietari, l'amo de l'habitatge, és algú que té pisos en plural, doncs tu pots tenir la garantia de que si tu vas pagant el lloguer i complint amb les teves obligacions, hi podràs viure tota la vida, i en alguns casos també els fills. De fet, els contractes de renda antiga a Espanya permetien que tant la teva parella o cònjuge o fills hi poguessin viure. És el que s'anomena subrogació.
8: La subrogació. Mira, hem reunit a l'article 47 dues dones de Barcelona que encara tenen aquest tipus de contracte. La Pepita té 86 anys. Hola, Pepita.
11: Hola, bona tarda.
8: I la Lluïsa en té 68. Com estàs, Lluïsa?
12: Molt bé.
8: Ui, la Lluïsa...
12: Si bona tarda.
8: Bona tarda, Lluïsa, ara t'escoltem bé.
12: No. Ah, vale.
8: Pepita,
12: digue'm.
8: La Pepita, primer, quants anys fa que vius en aquest pis i on està aquest pis?
11: Aquest pis està al carrer Calàbria, Xamfrà Consell de Cent, Calàbria 139. El mateix enxample on van fer la això, com se diu, la illa.
10: La superilla.
8: La superilla.
11: La superilla, exacte. I jo tinc el contracte de l'any 1935. Dels meus pares, és un pergamí. Aleshores va morir el meu pare i llavors va passar el contracte a la meva mare. I, bueno, la meva mare es va quedar amb el pis, jo estava aquí, el meu germà es va casar, i jo em vaig casar i em vaig quedar a viure aquí. I quan la mama va morir, pobreta, llavors el contracte m'ha passat el meu nom.
8: Lluïsa, hi puc saber quan pagues?
11: Quan?
8: Quan pagues? Puc saber-ho?
11: Sí. 165 euros.
8: 165 euros.
11: Amb cèntims.
8: Amb cèntims.
11: Sí.
8: Amb cèntims, 168. Pepita, quants anys fa tu que vius en aquest pis?
11: Vaig néixer aquí.
8: Tu vas néixer aquí?
11: Vaig néixer aquí. Dormo a la mateixa habitació que vaig néixer. Sí, filla, si no tothom ho pot dir.
8: Vale, aviam, un moment, que ara jo m'estava creuant. La Pepita fa, és a dir, dorm al llit on va néixer.
10: Des de l'any 1935 que té el contracte.
11: A l'habitació.
8: A l'habitació, ja ho sé.
11: A l'habitació, no, fill meu.
8: I Pepita, vius tu a l'esquerra de l'Eixample, no?
11: De l'Eixample.
8: Just davant de la Casa Ursola.
11: Oh, exacte.
8: Val.
11: Exacte, jo estic molt amb ells, molt. Molt, perquè vaig patir molt amb ells també igual, i perquè vaig pensar que igual que els he tocat, que els hi va tocar amb ells, em podria tocar a mi, o em podrà tocar a mi.
8: Clar.
11: El que passa que tinc l'avantatge de que a mi no em trauran.
8: Clar. I tu, Pepita...
11: Deuen esperar que em mori.
8: Clar. I tu pagues, Pepita, que tens 86 anys, 161 euros al mes, correcte?
11: Sí.
8: Val. I la Lluïsa paga... Quan pagues, Lluïsa? És que ens hem fet una embolica amb els noms.
12: Jo no tinc la sort de la Pepita. Pago 819 euros.
8: 819 euros.
12: De renda antiga, sí. 819.
10: Explica'ns tu, Lluïsa, en el teu cas, quan fa que vius, on vius exactament?
12: Mira, jo visc al paral·lel entre Calàbria i Viladomat.
11: Ah,
12: i aleshores som de renda... sí, sí, som, no som veïnes, però vaja,
11: sí,
12: de Sant Antoni. Aleshores jo, bueno, soc de dies abans de que entrés en curs la famosa llei Boyer.
11: Ah, clar.
12: La vaig enganxar per pèls.
8: Importantíssim, mira, fem la llei Boyer. Per només és importantíssim perquè hi ha un abans i un després amb la llei Miguel Boyer.
9: Sí, bueno, abans...
8: Que era un ministre d'Economia. De
9: sí, abans comentar perquè...
8: Hi ha una diferència tan gran.
9: Hi ha una diferència tan gran de
8: entre
9: preu, no?
8: 161 euros que paga la Pepita
10: i els 800
8: que paga la Lluïsa.
9: Clar, o sigui, hauríem d'anar a la casuística concreta, però... Em temo que, per una banda, em temo no, sí, per una banda tenim el contracte del primer, el de la Pepita, de 161 euros, que això està dins de la normativa de 1920, del decret Pujagal, es deia, que eren uns preus que quedaven fixats ja pràcticament de per vida. Són immunes a pujades de preu.
10: I que passa de generació en generació. Que ara ens deia la Pepita que el tenia...
9: De pares a fills.
10: De pares a fills.
9: Sí. Després, als anys 60, entra en vigor la legislació diferent sota el franquisme, que també són contractes indefinits, però sí que es poden anar actualitzant els preus. I aquests són els més habituals, eh?
8: O sigui, el cas de la Lluís és el més habitual.
9: Sí, és el més habitual. És a dir, que a vegades es diu, no, aquests de la gent de renda antiga paga molt poc. En alguns casos, comparat amb els preus de mercat actuals, sí, però generalment els preus s'han anat actualitzant i han anat pujant. I aleshores tu em preguntaves sobre la llei de 1985, sí, no? El decreto Boyer.
8: Sí.
9: Clar, pels llogaters que van viure aquella època, saben que és una data, que és un abans i un després, és un punt d'inflexió. Perquè bàsicament l'objectiu era el que van dir, liberalitzar el mercat de lloguer, i es van desfer les proteccions que tenien fins aleshores les persones que vivien de lloguer, i s'introdueix el contracte temporal.
8: Clar.
9: És a dir, que és un termini d'uns anys, i al cap d'uns anys no saps si et renovaran o no. I això, a més, es va refrendar el 1994 en una nova modificació legislativa, que ja el que fan les següents modificacions, o sigui, la inicial és el 85, després tenim la del 94, després la del 2013, i l'última va ser el 2019. Totes aquestes, ja siguin més llargs o més curts els contractes de lloguer, el que fan és perpetuar el contracte de lloguer temporal. Va. És a dir, fan que viure de lloguer no sigui sinònim de seguretat. I això també és el que empeny a molta gent a comprar.
10: Clar.
9: Perquè en el moment en què viure de lloguer és sinònim de potser em fan fora quan se m'acabi el contracte, de sobte, comprar l'habitatge i ser propietari es converteix en l'única garantia de poder viure i tota la vida si pagues.
10: Perquè, clar, Lluís, en el teu cas, tu ara que pagues aquests més de 800 euros,
12: sí,
10: quan vas començar a pagar? Quins són els augments que t'han anat fent al llarg dels anys?
12: Doncs mira, la meva... aviam, el meu contracte és del 22 de gener de l'any 87.
8: L'any 87.
12: O sigui, el de la llei Boyer em va enganxar, o ja existia, i encara me vaig salvar.
8: Sí. Per pèls, se'm va salvar per pèls, perquè em sembla que una setmana...
12: Per pèls. Sí, aquelles sorts que a vegades tens a la vida, doncs sí, aquesta va ser una. I vaig començar pagant... 210 euros del que sigui ara, és que ho he fet, perquè clar, diguent el diner,
10: unes 35.000
8: hem calculat, sí.
12: Exacte, 35.000 que eren ara serien 210 euros. El que passa és que, bueno, d'això, imagina't, han passat 39 anys i han anat pujant, i no només a l'IPC. Aviam, obres i obres...
9: Que sí, clar, obres
8: aquí està el tema, no, Lluïsa? Sí. Que cada
12: no
8: obra que fan, t'ho pugen.
12: Cada obra que fan, t'ho pugen. Els papers els tenen sempre, eh?
8: Quina mena d'obres?
12: Una pujada... Doncs mira, per exemple, si fan la façana exterior o la façana interior, ja veus que és una gran obra i tal. Però després, petites xapusses, un dia entres i tant... alçat al terra, que era de marbre antic, és un pis d'aquests de l'Eixample antic, de 124 metres quadrats, a l'entrada era de marbre, capolint-lo, quedava preciós, bueno, trinxat i posat a marmolina. La marmolina aquella, al cap de dos dies, lògicament, estava feta a pols.
8: Clar, i Pepita, en el teu cas, perdona, Pepita, si fan obres a la teva finca, et poden apujar el lloguer? Aquests 161 que pagues al mes...
13: Escolta'm, ara hem acabat la façana, que crec que ens apujaran a tots alguna cosa. No sé el que em pertocaran a mi, depèn. Però ara han estat fent la façana des del setembre. Mira, avui que entré a la xarxa ja, i demà diu que començaran a desmuntar.
8: Li poden pujar, Jaime, a la Pepita?
12: Em sembla que és un 6%... Ai, perdona.
8: Sí, sí, no, que sou unes expertes.
13: No sé,
8: m'encanta.
13: No sé el que és.
12: Sembla que és un 6%... per cada llogater de renda antiga.
13: Bueno.
9: Depèn, o sigui, la legislació de 1960 és diferent a la del 1920. I efectivament, clar, aquí se m'escapa, jo no conec el contracte i no em vull mullar, però el motiu que explica que la Lluïsa li hagi anat pujant és tant que ho poden actualitzar per IPC com per la possibilitat de repercutir en obres. I entenc
12: clar,
9: que sí.
12: Obra. Sempre, el meu ha sigut obra.
9: I això és totalment legal.
12: Bueno, i
9: era la manera
12: que ens obliguen a tenir.
8: El porter. Clar. Jo volia saber, Lluïsa, què paguen els teus veïns?
12: És el que dic, que aviam, jo em queixo, però amb la boca molt petita. Perquè, clar, estan pagant el doble que jo. Estan pagant 1.500 euros. No el doble, però pràcticament. Són pisos grans, aviam, venen, els hi renten la cara, els deixen macos, són pisos que són bonics. Jo la veritat és que em vaig trobar les runes gregues, eh? Jo em vaig fer la casa nova, perquè estaven fins i tot els vidres trencats. Però clar, ara venen i no, la veritat és que els lloguen en condicions i amb uns preus, doncs, que la veritat, jo no sé la gent com s'ho fa. Jo tinc els meus nebots o la meva filla visquent en cubícols super petits i pagant el mateix que pago jo.
8: Tu quan, quin espai tens?
12: Dormint amb lliteres. No, jo sí, tinc 124 metres quadrats.
13: Déu-n'hi-do.
12: Està tot bastant mal repartit. No, si jo no em queixo. Vull dir, m'he quedat sol amb un palau. I aleshores penso precisament per això, que està com molt mal muntat, no? Perquè veus famílies... No sé, tinc una família que està visquent amb 60 metres quadrats o amb 50 i pico de metres quadrats, amb dues criatures, dormint amb lliteres, amb teletreball a casa, i dius, ostres, aviam, i pagant el mateix que jo. I dius, vale, pues, està molt mal muntat, i a més, sempre tremolant, que no els facin fora d'aquí 5 anys.
8: Clar, clar. Pepita, en el teu cas, també, els teus veïns deuen pagar moltíssim.
13: 1.000 i pico d'euros, eh?
8: Doncs mira, 10 vegades...
13: Hi ha gent que paga 1.200, 1.900, 900 i pico. Jo i una altra veïna som les... Bueno, jo sóc la que pago menys. Hi ha una altra veïna que va entrar quan van fer les obres de la casa, perquè aquesta casa està reformada. I fa 59 anys que van reformar-la, van fer més alta i els balcons i tot, bueno, molt maca. Jo, el meu pis és petitet, són 60 metres quadrats.
8: 60.
13: Però,
8: Pepita...
13: Els veïns, escolta, paguen més, paguen molt més que jo.
8: I coneixeu Pepita, tu coneixes el propietari o propietària de casa teva?
13: Sí, el conec, sí.
8: I bona relació?
13: No, amb el pare sí que tenia bona relació, però amb el fill ja no.
8: Clar.
13: El fill quasi no es deixa veure.
8: I evidentment...
13: No fa gaires dies que va vindre, perquè estan fent l'entrada també, perquè volíem una rampa i al final ens la fan.
8: Ja.
13: Perquè, clar, jo veia amb bastó, qualsevol dia podré anar amb taca-taca.
8: 86 anys, la Pepita, però tens una veu de jove.
13: 86, al setembre en faré 86. Mira,
8: tu, Lluïsa, coneixes el propietari o propietària?
12: La Pepita està molt millor que jo vaig amb taca-taca. I sí que tinc rampa.
13: Però jo veia en caminador.
8: Jo crec que heu de quedar, Jo crec que heu de quedar, ja que sou mig veïnes, crec que heu de quedar un dia d'aquests. Jo vinc, també.
12: Lluïsa, si farem un cafè amb una cerveseta.
13: Quants anys té la Lluïsa?
12: Jo 68, Pepita.
13: Ui, filla meva, ets una nena al costat meu.
12: Sí, una nena. Sí, però... Sí. Una mica iaia, però sí.
8: Sou fantàstiques, les dues.
13: Sí.
8: Teniu la sensació que sou, ho heu dit, en aquesta conversa, sou privilegiades, tenint en compte,
13: sí,
8: no? I el vostre entorn.
13: Perquè jo, ojalà tothom estigués així, en contractes antics. Perquè abans eren així. I vivien molt bé. Tothom tenia la seva caseta i marxaves d'un pis i en trobaves un altre a la cantonada. Però és que ara, com treguin algú d'un pis, per buscar-ne un altre, se n'han d'anar a l'extraràdio o a fora de Barcelona, Perquè els preus són desorbitants.
8: Deixeu-me preguntar-li al Jaime, és a dir, ara per ara, ni la Pepita ni la Lluïsa les poden fer fora amb aquesta renda antiga.
9: No, de fet, hi poden viure tota la vida sempre que compleixin amb les seves obligacions. Hi ha una cosa que és important... que crec que donem context. La situació en la que estan elles no és tan anecdòtica com pot semblar. És a dir, ara mateix a la ciutat de Barcelona, on ho tenim una mica quantificat, tenim al voltant de 40.000, 45.000 llars amb contractes de renda antiga.
8: Sí, hem dit més, a Sant Andreu, Ciutat Vella i Gràcia és on més n'hi ha.
9: Sí, ho dic perquè...
13: I aquí l'Eixample també hi ha,
9: Sí, clar, és veritat que l'enquesta sociodemogràfica de l'Ajuntament de Barcelona, que és d'una mostra gegant, per tant, és molt bona, una de les coses que van quedar paleses és que és veritat que hi ha alguns barris, com els que has mencionat, hi ha més persones vivint amb contractes indefinits. I és interessant perquè això també té a veure amb barris amb lloguers populars on hi havia una relació directa amb l'amo de l'habitatge I a vegades sol passar que els fills o els cònjuges segueixen tenint relació amb la família, no? I a vegades es trenca la relació. A vegades el fill que hereta l'habitatge doncs té un altre tipus de vincle. Però en aquests barris hi havia aquest teixit de famílies
13: que naixien...
9: O sigui, que vivien en un habitatge i com el cas del que estem parlant just ara, de fills que naixien...
8: Temps pretèrics que eren preciosos, no?
9: Sí, però ho dèiem abans amb una de les convidades, no?
8: Sí.
9: Que segueix dormint en el llit on va néixer.
8: No, a l'habitació.
9: A l'habitació, al llit no.
13: A l'habitació. Al llit no, perquè ja hem canviat molts llits, eh?
9: Em sembla una bona notícia.
8: Ara imagina't que la Pepita i la Lluïsa, pel que sigui, se'n van a viure, pues, no sé, a Honolulu, perquè jo què sé. Aquests pisos, immediatament, doncs, els posarien a preu
13: que... I tant, no? 1.200 euros, segur, el reclarien.
9: Sí,
13: arreglarien, farien virgueries perquè o li netejarien la cara i el deixarien tal qual, depèn. Però bueno, 1.200 euros segur, perquè la veïna de sota i la de sobre ho paguen, eh?
9: Sí, com que la llei permet... Com que la llei permet fer aquests augments de preu sense límit quan es canvia el llogater, hi ha un incentiu, o sigui, són especialment atractius perquè... el que s'anomena el rent gap, que és bàsicament el preu, el benefici extra que pots obtenir, és molt, molt gran, perquè passes, doncs això, d'un lloguer que avui està a 800 euros, o fins i tot a 200 euros, a uns preus, no 1.200, pots obtenir moltíssim més a través de mercats de lloguer turístic, temporal, i múltiples modalitats, que fan que aquests habitatges siguin molt atractius perquè el benefici potencial és molt gran.
8: Com canviaria, no, la situació de l'habitatge si tornessin a extendre's aquests tipus de contractes?
9: Doncs, evidentment, això ens ho poden explicar la Lluïsa i la Pepita, no? Que si hi ha lloguers indefinits, doncs la teva relació amb l'habitatge és una, per exemple...
8: Per vosaltres és casa vostra, no?
9: Sí,
8: Lluïsa, Pepita, és casa vostra.
13: Jo és casa meva.
12: Oh, i tant.
13: Fins que me'n vagi d'aquest barri.
12: La Pepita, indudablement, que és casa seva. Perquè ja hi va néixer, jo només fa 40 anys que hi visc.
13: És que també la diferència és molta, eh? Perquè, clar, jo fa 86 anys, 87 em farà, que vaig néixer aquí, ja. El contracte el tinc de l'any 1935.
8: Imagina't.
13: És que el contracte el tinc amb 60 pessetes. Van pagar els meus pares al principi.
9: I de fet, una de vosaltres parlava de... Ara no sé qui era, parlava de la... Crec que era la Pepita.
8: Sí.
9: Parlava de les obres? O la Lluïsa?
8: La Lluïsa,
9: perdó. Com que no us veiem...
8: Fins als 800.
9: Parlaves de les obres que vas fer a casa, no? I com realment tu l'has reformat de dalt a baix.
8: Un palau,
9: quan tu tens la seguretat...
12: Jo no l'he reformat.
9: Quan tens la seguretat que podràs viure i doncs, tota la vida...
12: Exacte.
9: Evidentment, fas una inversió. A vegades es diu, no, els pisos... on el preu de lloguer no pot augmentar, l'amo no té incentiu per reformar-lo.
8: I on però no, a vegades sí. No et deixen penjar ni un quadre.
13: No, però si fas alguna reforma a tu casa, te pugen, eh? No. Jo fa anys que vaig canviar la cuina sense dir res, eh? Perquè vaig dir, va, pujaran el lloguer, però no dic res. I com que els veïns són molt macos, no van dir ningú res.
8: Bueno, Pepita, ara no ens escolta ningú.
13: M'és igual.
8: Ja ho has dit.
13: Ja ho he dit.
10: Ja ha prescrit.
13: Ja fa molts anys, d'això.
8: A mi em sembleu dues dones meravelloses. M'agrada molt que tingueu...
12: No, jo te volia fer un apunt només.
8: Sí.
12: Aviam, jo estic pagant més de 800 euros. Trobo que ja és una salvatjada per una jubilada. Per sort m'ho puc permetre. Però imagina't ara la gent jove... que el salari, que estan pagant els salaris mínims de 1.300 euros, si han de pagar per un pis de 60 metres quadrats com a mínim 800 o 900 euros, amb què viuen? Clar, a mi no em treuen d'aquí amb els peus endavant, em treuen, perquè clar, no em puc permetre, a més el que dèieu, això, tu fas casa teva, tu arregles, et fas la il·lusió, quina il·lusió pots tenir? Amb llogar un pis i penjar-te un quadre i dir, ai, mira, m'ho pintaré d'aquest color si saps que et fotran fora.
8: Quina millor definició del que és casa. tenir casa, que anem parlant moltíssim, Pepita i Lluïsa.
12: No tens llar.
8: És que m'ha agradat moltíssim parlar amb vosaltres. Crec que ara us heu de donar les adreces i, de veritat que ho he dit, ja ho heu dit una de vosaltres, feu un cafè, una birreta
10: allà. Aquí a la ràdio.
8: O veniu aquí, exacte. I així us coneixem en persona. Ara ja heu vist que no sé quina de vosaltres tenia com una mica de por de participar a la ràdio, ho heu fet molt bé. I us ho agraïm.
13: He fet tant reportatges ja amb la de la casa sola.
9: I una cosa molt important és que estem parlant de que són, se li diu, contractes de renda antiga, però evidentment el llenguatge té efectes, no? Per què li diem contracte de renda antiga i no contractes indefinits? Perquè la idea és que és una cosa del passat, però el que estem veient avui és que no, que són present. De fet, persones com la Lluïsa i la Pepita, que com dic, a una ciutat com Barcelona n'hi ha milers, donen estabilitat, permanència, comunitat, als edificis, als barris. Si en un edifici els teus veïns no paren de canviar perquè a l'amo de l'habitatge li interessa anar canviant cada 11 mesos per anar pujant el preu, aleshores qui pateix no és només el veí que és expulsat, sinó la comunitat i el barri.
8: Clar.
9: Vull dir que aquests contractes de lloguer i les persones que viuen aquest tipus de lloguer realment són la garantia de la creació de comunitat, de barri, de país.
8: No podíem haver tingut millors exemples per això que dius. Pepita, Lluïsa, un plaer haver-vos conegut. Gràcies per estar avui al balcó i explicar-nos què significa viure amb una renda, amb un lloguer antic. Pues moltes gràcies
13: molt
8: i una abraçada.
13: Està molt tranquil. Gràcies a vosaltres.
8: Moltíssimes
13: bona tarda.
8: Gràcies.
14: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
15: Tata Coll, què tal? Molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
15: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
16: Sí, sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, a on sigui.
14: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
17: Què t'hi jugues?
14: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
18: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
14: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
19: No sabem què faràs aquest estiu, però si sabem, 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Elena de Diego.
20: Ah, vale.
19: 3. La treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El balcó, amb Laura Polo Dalfó. 5. Tot és comèdia, amb Clau.

0: El balcó, amb Laura Polo d'Alfó. 5. Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
1: Dale, vinga, adéu.
0: Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: Montserrat Roig és una autora imprescindible a la qual sempre val la pena tornar. I a més, la tenim i tindrem al teatre. A la Sala Atrium, Marc Monegal imagina una trobada de dues icones de la cultura catalana, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. L'última entrevista és un espectacle dirigit per Raimon Molins que pren forma d'entrevista televisiva amb les sempre esplèndides Berta Giraut i Anna Güell. És una reflexió sobre cultura, feminisme, periodisme, la memòria, Barcelona i la literatura. Tornarà la pròxima temporada a la Sala Atrium. I d'aquesta trobada fictícia a una real, l'espectacle Pla per Roig. Reconstrueix la històrica entrevista que Montserrat Roig va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Coromina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora Violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixas. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Aquests dies d'estiu, el Llapis fa memòria.
4: Connectem les cançons del Llapis fa memòria de Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
5: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
6: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
7: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
8: Aquesta és l'excepció. Sí, és la teva dosi de joventut.
7: Sí, dimarts a la una del migdia. M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
8: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
7: Però no, no.
6: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
2: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
9: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
2: El balcó d'estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo d'Alfó. Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
10: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
2: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a Ser Catalunya.
5: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

en surt. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest dimarts 28 de juliol, que no és poc, però abans parlem del Barça. Com van les primeres hores, les primeres...

0: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
1: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Aquesta tarda Joan Laporta ens ha donat un petit ensurt, però ell mateix ha tranquil·litzat l'afició blaugrana explicant que li han revertit una arrítmia. El president del Barça no viatjarà a Anglaterra per acompanyar l'equip durant l'estatge a Birmingham, però ja es recupera després d'aquest petit

0: I avui ho comentàvem, comencem parlant del Barça, perquè aquest vespre ha fet un comunicat al president del Club Blaugrana, Joan Laporta, que ha tingut problemes de salut aquests últims dies, i ell mateix ha volgut explicar-ho a través de les seves xarxes socials. Joan Laporta explica que els doctors li han revertit una arrítmia i que ara, per sort, ja torna a tenir el cor bategant de forma rítmica. El president del Barça es mostra molt agraït a metges, metgesses, infermers, infermeres i personal sanitari de l'Hospital de Barcelona, que l'han estat tractant aquests dies, i també al doctor Jordi Morillas, diu Laporta, que han fet una feina excel·lent. Per tant, el president del Barça, que ha viscut unes hores complicades a nivell de salut, però ens alegrem que al final tot hagi anat bé i que li hagin pogut revertir l'arrítmia. Estava previst que Joan Laporta viatgés a Anglaterra, a Birmingham, on el Barça està fent l'estatge de pretemporada, però finalment no viatjarà Joan Laporta, serà Rafa Juste qui acompanyarà l'equip els propers dies. Des d'aquí ens l'alegrem, insisteixo, que s'hagi quedat tot en un ensurt i esperem que Laporta es pugui recuperar aviat. I a nivell esportiu, quan passen 2 minutets de 8:45 de la nit, aquí a la graderia del balcó, el que fem és marxar cap a Anglaterra. Nil Solà, Birmingham, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Núria Vilamala, molt bona tarda.
0: Com van les primeres hores per Anglaterra?
1: Bé, acostumant-nos una mica al clima, per fi una mica de respir amb la calor, comparat amb la calor que fa a Barcelona, és una sensació que ajuda a nosaltres i també ajuda a l'equip, que ja a aquesta hora acaba de completar el tercer entrenament des que va arribar aquí a Anglaterra, a St. George's Park, ja m'ho he explicat, el lloc on habitualment es concentra sempre la selecció anglesa. Realment és un escenari espectacular. És un lloc magnífic per poder-se entrenar, que respira futbol. També hi ha el València entrenant aquí, que realment està ajudant molt al Barça. Un Barça que s'ha entrenat avui, doncs, com ahir, amb la novetat de Fermín entrenant ja amb l'equip, com a mínim la primera part. Avui al matí hem pogut veure els primers 15 minuts, Fermín entrenant, Ronald Araujo entrenant, Marc Bernal, que havia tingut molèsties, entrenant, Valde fent treball específic al marge. És veritat que quan nosaltres marxàvem ha sortit ja a poder fer carrera contínua. Està previst que a finals de setmana ja pugui entrenar-se amb normalitat Alejandro Valde. Evidentment, qui no ho farà serà Frenkie de Jong, que ha sigut l'únic que ha fet gimnàs durant tota l'estona, que en té per aquests 4 mesos. Per tant, ara mateix la situació del Barça és aquesta. L'únic que no s'entrena ho fa a part totalment Frenkie de Jong.
0: I Nil, un que està previst que en principi aquesta temporada tingui més protagonisme del que ha tingut especialment aquest últim any, és Andreas Christensen, que avui ha pogut estar una estona amb ell, no?
1: Sí, hem pogut estar una estona amb ell, un Andreas Christensen que va renovar amb el Barça per 2 temporades, que fins ara en 4 anys ha jugat 98 partits. Evidentment, l'última temporada i mitja ha estat bastant fluixa per ell, però té molt clar que vol donar-li la volta a la situació.
2: He tingut una temporada i mitja que ha sigut difícil. Ara ja estic concentrat en posar-me al màxim en forma possible i intentar estar disponible durant tota la temporada. Això és el que he intentat durant l'estiu, treballar dur. També he gaudit de les vacances, però he volgut tornar en forma.
1: Un Andreas Christensen que ha parlat de la preparació que ha fet en aquest estiu i que li és igual de qui es pugui parlar o qui pugui venir de central o qui no, perquè ell creu que si està en el seu nivell òptim pot competir amb qualsevol.
2: El mercat de fitxatges no és el que vull, no m'hi fixo, confio en mi mateix i he de tornar al meu millor nivell, que sé que és bo. És el que he intentat al llarg de la meva carrera i ara ens centrem en nosaltres i en els jugadors que són aquí també.
1: El Barça, evidentment, més enllà del nivell personal de Christensen, amb qui Hansi Flick confia i ha demostrat que quan està bé és un futbolista vàlid, també ha volgut parlar, el jugador danès, de la situació general de l'equip i d'un dels objectius que té tothom en ment, i en aquesta concentració s'està ja començant a veure això, evidentment, guanyar la Champions.
2: Bé, sabem els trofeus que podem guanyar i la Champions n'és un d'ells. Hem de continuar fent el que hem anat fent, creure-hi perquè estem anant pel bon camí. Només hem d'arreglar petits detalls, hem de creure en aquesta plantilla que al final tenim 8 campions del món, complir i donar el millor de nosaltres cada dia.
0: Doncs Andreas Christensen, protagonista avui des de Birmingham i sobretot amb aquest missatge d'optimisme per recuperar el seu màxim nivell aquesta temporada. I un altre nom propi, Nil, és el de Rafinha, que demà s'incorpora a l'estatge, demà s'incorpora ja a la pretemporada, no?
1: Sí, Rafinha està previst que arribi aquest dimecres, per tant, s'incorporarà ja un dels futbolistes que ha jugat al Mundial, ja hi ha De Jong, tot i que l'ha lesionat Araujo, també Rafinha, s'espera que els campions del món arribin el dia 12, i tant Gordon com Koundé al voltant del 10, per tant, a poc a poc, Hansi Flick va sumant efectius.
0: I de moment, qui continua entrenant, Nil Ester Stegen, ja ho venim explicant, tot plegat a l'espera de que s'acabi de solucionar tots els temes burocràtics, no?
1: Sí, en principi temes fiscals, ho venim explicant els últims dies, no hi ha d'haver cap problema perquè s'acabi tancant la seva sessió a l'Àjax en els pròxims dies, inclús podria ser abans d'acabar aquest estaix que està fent el Barça aquí a Sant Georgie's Park.
0: Doncs des de Birmingham, en Nil ens porta l'última hora del Barça en aquest estaix de pretemporada que va començar ahir i que s'allargarà durant una setmana. Nil, moltíssimes gràcies i qualsevol novetat tens els micròfons oberts de la graderia.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Nil. Més temes a la graderia. Set minutets passen de 2:15 de la nit i encara en futbol, Déu-n'hi-do la situació del Rayo Vallecano, perquè la Comunitat de Madrid no el deixarà jugar a Vallecas fins que renovi l'estadi. Ens porta els detalls el José Palacio. José, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Nuria. Pues ha tenido que tomar cartas sobre el asunto lo que es la propietaria del estadio de Vallecas, que es la Comunidad de Madrid, y le ha retirado de forma cautelar la concesión del estadio al Rayo Vallecano. Es decir, el Rayo ahora mismo no tiene estadio donde jugar y comenzar la liga. Comenzaría la segunda jornada el día 20 de agosto ante el Deportivo Alavés y todavía no sabe dónde, porque su estado, el estado del campo de Vallecas, es muy deficiente, muy obsoleto, según ha comunicado hoy la Comunidad de Madrid. En una auditoría que ha hecho y en el que ha pedido y ha recabado información, le ha pedido información y documentación al Rayo Vallecano, no han entregado absolutamente nada. Todos los requerimientos formales que les han hecho tampoco han atendido a esos requerimientos y no han visto otra opción desde la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid que intervenir directamente el Estadio Vallecas, cerrarlo, comenzar unas obras que van a ser mañana mismo, pero que van a tener una duración mínima, nos comentaban, en torno a los 2 meses. Eso quiere decir que el comienzo de temporada es imposible que se realice en el Estadio de Vallecas, al menos hasta que se realicen esos primeros trabajos de remodelación para la seguridad de los jugadores y obviamente también de los aficionados del Rayo Vallecano. Y veremos ahora dónde juega el Rayo Vallecano este comienzo de liga. Desde la Liga de Fútbol Profesional no nos aseguraban que tuvieran un escenario alternativo, pero todavía están en plazo para que diga dónde va a jugar el Rayo Vallecano sus partidos de liga como local.
0: Gracias, Palacio. Déu-n'hi-do la situación del Rayo Vallecano. Y sobre aquest tema, Asier Chávez, bona tarda.
4: Bona tarda, Núria.
0: Aquest matí s'ha pronunciat Tebas en l'acte de benvinguda als equips que han ascendit al futbol professional.
4: Doncs sí, ha explicat que el Rayo ja té designat un estadi alternatiu perquè tot equip, quan s'inscriu a la competició, ha de designar-ne un, i tot i que no ha volgut confirmar-ne quin és, tot apunta a Butarque, on ja va haver de jugar la temporada passada pel mal estat de la gespa de Vallecas. Tebas ha aprofitat la compareixença per defensar el control econòmic, assenyalar la Premier i respondre a les crítiques que rep fins i tot per part del Real Madrid.
5: Però hi ha clubes pues, que tots els nostres sistemes de la Liga y todas las nuestras normas del FP financiero son puestas en duda. A veces el representante del Real Madrid han puesto en duda en ocasiones, ¿no? Y también se pone en duda de vez en cuando por las circunstancias deportivas que se encuentran, ¿no? De vez en cuando no hay. Y también de los medios de comunicación, ¿no? Tú mismo has preguntado de la Premier, la famosa Premier. Claro, ellos no saben todos los datos, pero el año pasado perdió 1.000 millones de libras la Premier. El anterior perdió 1.000, los 10 últimos años 10.000 millones de pérdidas. Alguien los pone, ¿no? Y ese es el modelo de fútbol que buscamos, que nadie se acuerda ahora mismo del que fue campeón de Liga, que fue el Leicester, es donde está ahora, ¿no?
4: I més enllà de la compareixença, Tebas ha contestat a les xarxes, a Infantino, qualificant el seu missatge d'ahir de patètic, i li ha respost que la transparència, la bona governança i la rendició de comptes no són odis, sinó una obligació.
0: De fet, aquesta crítica a Infantino, a Sierra, arriba justament avui, que hem conegut que el president de la FIFA té intenció de convertir el Mundial en una empresa.
4: Doncs sí, segons The Times, el president de la FIFA vol obrir el negoci al capital privat i compartir i projecta crear una nova empresa que concentraria els drets televisius, els patrocinis, les entrades, llicències, l'organització de totes les competicions de la FIFA i que podria presidir ell quan deixés la presidència de la FIFA. L'organisme mantindria el control esportiu, vendria una part de l'empresa a inversors privats, entre els quals s'hi trobaria el germà del gendre de Donald Trump, amb J.P. Morgan com a assessor. La UEFA ha fet un comunicat en què ha dit que s'hi oposa frontalment, considera que el projecte traspassa una línia vermella i recorda que l'ànima del futbol no és un actiu amb el qual es pugui comerciar.
0: Gràcies, Asier. I més en futbol internacional. Avui dia intens de dues seleccions. Primer a França. Martí Juncà, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Núria.
0: Perquè avui ha estat presentat Zinedine Zidane com a nou seleccionador.
2: Correcte, agafa el relleu de Didier Deschamps, que deixa el càrrec després de 14 anys. Zidane firma per 4 temporades fins al 2030 i prendrà possessió del càrrec aquest dissabte. Zidane es converteix en el 18è seleccionador de la història de França i serà la seva primera experiència després d'entrenar al Real Madrid. Va deixar el club blanc l'any 2021 i ara diu que l'únic equip que volia entrenar era la selecció francesa.
4: Avui per mi és simplement una continuïtat, en certa manera un somni. El que us puc dir és que he tingut propostes durant aquests 4-5 anys en què vaig parar per tornar a agafar un club i que les vaig rebutjar totes per la selecció de França, perquè la selecció de França per mi és l'única cosa que volia fer després de la meva carrera. Després de la meva experiència amb el Real Madrid. Era l'única cosa que volia fer, entrenar aquesta selecció de França.
6: C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France.
2: Zidane debutarà el 25 de setembre en el França-Turquia de la Nations League. A partir d'aquí, els propers grans tornejos que haurà de disputar seran l'Eurocopa del Regne Unit i Irlanda del 2028 i el Mundial de Marroc, Portugal i Espanya el 2030. I Núria, ara que parlàvem del Madrid, avui ha jugat el seu segon amistós de pretemporada, després de la victòria contra l'Alcorcón de fa uns dies. Avui, victòria per 4-1 contra el Leganés, amb gols de Valverde, Gonzalo, Mastantuono i Rubén Pulido en pròpia porteria.
0: Gràcies. Gràcies, Martí. I a Itàlia, Andrea de la Torre, bona tarda.
7: Bona tarda, Núria.
0: I ja sabem, avui sí, qui serà el nou seleccionador.
7: Sí, la crisi d'Itàlia sembla haver arribat al seu final. Giovanni Malagò, president de la federació, ja té nom per dirigir la selecció després de les negatives de Guardiola i Ancelotti i de vetar a Pirlo per la seva vinculació amb una casa d'apostes russes, com vam explicar ahir a la tarda. El terratrèmol va culminar ahir amb les dimissions de Paolo Maldini, director tècnic, i Leonardo Assessor, només 16 dies després d'acceptar el càrrec. Dos vells coneguts de la federació han rescatat a Malagò. Roberto Mancini, entrenador que va aconseguir l'últim trofeu pels italians, l'Eurocopa, torna com a seleccionador després d'haver estat la passada temporada entrenant a l'equip qatarí al SAT. I Claudio Ranieri serà el director tècnic de la federació.
0: Gràcies, Andrea. 2:03:09, una petita pausa i anem a Girona.
8: La graderia del balcó.
9: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
10: Valorado.
9: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
10: En España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
12: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
14: I tu ambas anar.
15: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
16: Només penso en tu.
15: Referents amb tu.

0: mica menys en el...
1: I avui, aquí a la graderia del balcó, tenim un protagonista molt especial, perquè els jugadors i els entrenadors són les cares més visibles dels equips de futbol, però darrere hi ha moltíssima gent que fa possible que un club tiri endavant, que els futbolistes tinguin sempre el que necessiten i que jugadors i entrenadors es puguin centrar només en la pilota. Persones, bàsicament, que són imprescindibles en l'engranatge d'un club de futbol. I al Girona hi ha una persona que s'ha desviscut pel club durant més de dues dècades, que va començar amb un equip que estava a tercera divisió, però que l'ha vist a primera, que ha pogut gaudir de veure el seu equip jugant la Champions, ha pogut trepitjar camps històrics com San Siro o el Parc dels Prínceps i ho ha fet sempre, sempre, sempre amb la mateixa rutina.

0: Ell és en Jota, una persona imprescindible pel Girona, que ha estat l'encarregat de material durant 23 anys, des del 2003, i que des de finals d'any ha començat una nova vida després de jubilar-se. I avui ens fa molta, molta il·lusió poder-lo saludar aquí a la graderia del balcó. Josep Maria Lluís Jota, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs? Eh? Com va aquesta nova vida?
1: De veritat que va molt bé. Trobes a faltar a vegades una mica allò, però bueno, no, la veritat que bé.
0: Però
1: Més tranquil.
0: A Montilivi et continua veient, perquè jo t'he vist de gairebé tots els partits.
1: Sí, bueno, soc soci de fa molts anys. I jo, tots els partits que, si no és per alguna causa de força major, hi penso anar-hi a tots.
0: Jota, han estat més de dues dècades, són 23 anys dedicant cos i ànima al Girona, es diu ràpid, eh?
1: Sí, són molts anys. El que passa és que passa molt de pressa tot, Jo mires enrere i dius, ostres, 23 anys, i sembla que era ahir, Ha passat molt i molt ràpid, potser també perquè era una feina que m'agradava i, no sé, quan estàs a gust en un lloc, sembla que les coses passen més ràpid.
0: Tu comences, Jota, al Girona l'any 2003 amb un equip que llavors estava a tercera divisió.
1: Sí, estàvem a tercera divisió. Estàvem a punt d'entrar ja a fer el play-off per pujar de categoria. A tercera, segona B. Ho vam assolir-ho al Camp de l'Àguiles.
0: I ho explicava ara al principi. Clar, tu has estat l'encarregat de material durant tots aquests anys. Clar, imagino que al principi, comparat amb aquests últims anys, les coses eren com el dia i la nit, no?
1: Sí, bueno, esclar, quan comences ja el tema hi ha molta menys roba. Ara, quan estàs a categories més altes, ja tens més de tot. Quan estàvem a tercera divisió teníem el mínim que s'havia de tenir. Com aquell que diu ara, que quan estàs a categories més altes ja tens molt més material i moltes més coses.
0: I clar, tu al llarg d'aquests 23 anys vas començar amb un Girona tercera, l'has deixat al final al futbol professional. Clar, tu has viscut d'alguna manera la professionalització d'un club des de dins en què durant 23 anys el club ha fet un canvi radical.
1: Sí, no, la veritat, clar, pensa en una cosa, quan estàvem a tercera divisió hi havia 4 o 5 persones en les oficines, per dir-ho. I ara, pues, si vas allà a les oficines, no sé, hi ha una quantitat de gent que, buf, i sobretot el que ha canviat molt també és el futbol base. El futbol base del Girona, la veritat és que té un nom ara, vull dir, després del Barça ja està quasi, l'Espanyol podem encara estar un pèl per sobre, però més o menys, no saps, el Barça sempre és el Barça i sempre estarà per sobre, no? Però com a segon lloc podríem posar-hi el Girona també, perquè s'està treballant molt i molt bé la base.
0: I perquè la gent se'n pugui fer una mica una idea, com era la teva rutina, com era el teu dia a dia? És a dir, tu anaves a la ciutat esportiva els dies d'entrenament i clar, imagino que ho havies de deixar tot preparat.
1: Sí, no, bueno, clar, jo durant molt de temps vaig estar treballant a dos llocs. Jo era funcionari, treballava a l'ICS, a l'Institut Català de la Salut, de 7:45 del matí fins a les 3. I llavors a les 4 de la tarda me n'anava a la ciutat esportiva. I evidentment, al dematí entrenaven i jo no hi era, va durant molts anys. Però jo a la tarda rentava la roba, el preparava, els hi preparava tot el material i els deixava tot prou perquè l'any demà de matí tinguessin tot preparat. I clar, això era molt una feinada de bojos.
0: I en 23 anys i amb una feina com aquesta, que clar, té la seva responsabilitat, t'hauràs trobat, imagino, algun dia que has arribat al camp i dius, ostres, m'he deixat la samarreta d'algun jugador o alguna peça, no?
1: Això m'ha passat dues vegades. Una vegada em va passar en el primer any i que és casualitat, sempre el portés. Vam anar al camp penso que era el camp del Rubí, i clar, arribem al Rubí, tenia samarretes de porter i ens varen deixar, el Rubí ens va deixar samarretes. I després una altra vegada al camp del Saragossa, això ja és segona divisió, em va passar també, però ho vam poder solucionar amb la samarreta de porter que portava d'escalfament, publicitat de davant ja la tenia, i li vam posar el nom i el número, l'únic que tenia una publicitat a darrere, que no li vam poder posar, i l'amo de la publicitat es va queixar. En principi no res més, vull dir que amb botes i tot això no em vaig deixar pas mai caps.
0: I que realment és una feina de molta responsabilitat, no? Perquè vas de tenir tot mil·limetrat i tot controladíssim.
1: No, moltíssima responsabilitat. I a més, moltíssims nervis que passes, perquè jo, fins que no sortien els jugadors del camp, fins que no s'acabava la primera part, estava intranquil. Passes molts de nervis, no sé, jo, que estàs amb una tensió, perquè fins que no, a vegades, moltes vegades, inclús fins que no acaba el partit i dius, veritat, veus, ha acabat el partit i tot està correcte. Passes molt de nervis i la gent això no ho sap.
0: Sí, sí, i Jota, són 23 anys al Girona, vas començar amb un club a tercera, clar, imagino que mai t'hauries arribat a imaginar tot el que has viscut amb el club.
1: Oh, increïble, sí, quan vam arribar a segona... Quan vam pujar a segona... Bueno, l'any que vam pujar a segona B, dius, ah, mira, veus, a segona B, anirem cap a Alacant, anirem cap aquí, cap allà, allò, pugem a segona A. Dius, buah, a segona A, diguem, si tenim la sort de poder estar 2 o 3 anys aquí a segona A, per lo menys, no? Ja estàvem, mira, 2 o 3 anys a segona A, ja estàvem ja contents, no? I doi, després tot el que ha vingut, no? I, bueno, i la llàstima és això que s'hagi baixat. Perquè jo penso que les 2 vegades que s'ha baixat de categoria, l'equip no havien d'haver baixat. Hi havia plantilla per no baixar de categoria.
0: Aquest any no que t'ha tocat viure-ho des de fora, imagino, Jota, que ho hauràs patit, aquest descens, eh? Sense poder estar dins el vestidor.
1: Sí. No, hi havia la gent que em deia, es pateix més de fora o dins? Dic, no, es pateix igual. Jo pateixo igual, perquè jo me sento molt a Girona i pateixo igual. Vull dir, ho he passat molt malament, vull dir que ara aquest any pujarem.
0: Això sí, eh? Veig que ets optimista, eh?
1: Oh, jo sempre, sí, sí.
0: I Jota, al llarg d'aquests 23 anys que has estat al club, quin ha estat el moment més especial per tu? Perquè un ascens sempre és un ascens, has viscut el Girona a la Champions, és difícil, eh? Entenc quedar-te en un moment, sí. però el moment que més recordes quin és?
1: No, n'hi ha diversos. Jo, els ascensos, tots els ascensos han sigut molt d'allò, però el que més va ser el de Tenerife, perquè aquell any, si no es pujava de categoria, jo no sé què hagués passat en el Girona. Ningú donava un duro per nosaltres, també jo vaig tenir una alegria molt i molt i molt i molt gran.
0: Que més el
1: després
0: Girona...
1: vam entrar a la Champions, també és una alegria entrar a la Champions, perquè d'allò, però hòstia, si no haguéssim pujat a Tenerife i a la Champions, poc haguéssim pogut anar. I jo, per mi, un dels records més macos és el de Tenerife.
0: De fet, Jota, crec que vas ajornar una mica la jubilació per viure a la Champions, no?
1: Sí, perquè jo, una de les meves idees era jubilar-me i a l'entrar en Champions vaig dir, home, farem un any més i vaig allargar l'any més aquest.
0: Imagino que deus mantenir també molt el contacte amb alguns jugadors, alguns entrenadors, amb els que has conviscut durant tots aquests anys.
1: Sí, mira, avui senzillament, ahir com que vaig veure l'estuari que ja estava entrenat, avui he anat allà a veure'l i he estat mitja horeta parlant amb ell i, bueno, molt maco.
0: Home, imagino que ahir et va fer molta il·lusió la notícia de la renovació de l'estuari, eh?
1: Molta il·lusió em va fer. Inclusive, li vaig fer un WhatsApp i li vaig dir, no? Dic, mira, ja hem posat la primera pedra per pujar de categoria. A mi em fa molta gràcia l'estuari, que és un 10. A més, vull dir, poder jugar poc, perquè, pel que sigui, però fa molt de vestidor i això és molt important en un equip.
0: I també tenia molta estima, Jota, Michel Sánchez, que fixa't què et deia pocs dies abans de la teva jubilació.
2: Trobarem molt a faltar, Jota. És una persona... O sigui, sempre hem parlat de que Estuani és el pa de pallès. Jota, el vestidor, és una persona... Tothom la trobarà a faltar i és una persona que ha deixat tot per el Girona.
0: Et tenia molta estima, Michel, eh?
1: Sí, ho sé. I jo amb ell també, perquè... És una persona brutal, és un, com a company, ja no parlo com a professional, que és un 10, jo crec que és un molt bon entrenador, com a persona és un 20, perquè és excel·lent, és un bon amic i jo crec que és una persona que jo penso que no deu estar emprenyat amb ningú, perquè és un, sempre el veus... No s'amaga de ningú, tothom que li pregunta alguna cosa sempre contesta, sempre està disposat a ajudar, vull dir, és un, ja et dic, un 20.
0: I Jota, explica'ns una mica com comences, perquè abans hem posat al principi de l'entrevista, no?, la famosa arenga que feia sempre abans dels partits. Sí. Quan comences a fer-ho? Com sorgeix la idea de que fossis tu?
1: Això va sorgir quan va entrar en Raül Agné. Mm. En el primer partit que va venir ell, diu, ostres, aquí no feu cap crit, ni feu res, ni d'allò. I tothom ens vam mirar un al rat i diu, què vol dir ara? I jo me va dir, va, saps què? I me va venir a fer això, i a partir de llavors I ara avui he anat allà i li he preguntat a aquells... l'arenga la deu fer algú, no, qui la fa?
0: Exacte.
1: I la fa en Pere, en Pere.
0: Ah, bueno.
1: Pere l'ha fet. Sí, m'hi dic, mira, me n'alegro que em pensava i més falta que es perdi.
0: Jota, i ara toca gaudir de la vida, amb un peu a Montilivi, això sí, però ara toca gaudir a tu.
1: Sí, sí que faig, però m'agradaria fer més coses.
0: A Montilivi, això sí, no hi faltaràs, eh?
1: No, a Montilivi, si ja et dic, si és per una cosa de força major, cada partit serem allà. Ara, aquests de pretemporada, potser alguns no hi vaig, però aquest aquí, per exemple, de l'Arsenal, ja veurem, no sé si podré anar. Però, si no, el de Lliga, sí, el Leganés segur. El Leganés, els de Lliga, en principi no faré pas cap.
0: Doncs, Jota, et continuarem veient a Montilivi, ara des de la graderia, gaudint del futbol, però sobretot després de 23 anys dedicant cos i ànima a un club com és el Girona. Josep Maria, gràcies. Jota, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a la graderia del balcó.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I apunto una cosa que te diu en Jota, que pujarem a primera una altra vegada aquest any.
0: Ens agafem
1: aquesta
0: el teu optimisme.
1: Aquesta temporada, vamos.
0: Jota, moltíssimes gràcies.
1: Vale, a tu. Una abraçada.
0: Doncs amb el testimoni del Jota i amb la seva feina inesgotable al Girona, tanquem la graderia d'avui dimarts. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 9:15 de la nit. Ara us deixem a Mora 25 i l'actualitat esportiva torna a 12:45 amb el Larguero. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.